0: Cardedeu. Són les 3.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: teva veu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B-23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues, en tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C-33 com per la C-58 o també per la B-20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B-20 en sentit sud, fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues, en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També hi trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C-60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia. Tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
5: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
6: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
2: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes. I Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta al Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
7: se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas en absoluto tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
2: 7 i 10, els líders de la Unió Europea reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% el pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per refermar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
8: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
9: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
8: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
2: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
10: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
2: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
11: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
12: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
11: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
13: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
11: Pel que fa a la pagesia, des d'Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
2: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5%, se situa al 4,5% sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya fins al 3% com a l'Estat fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
14: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
2: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
15: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però, en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
2: Minuts ens separen ara mateix de 8:15 del matí fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
16: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, a les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: La Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16 a 9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5 a 1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77 a 49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96 a 75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22 a 0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat, i després doncs penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
6: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
7: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
6: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
8: La xarxa de... Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
3: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas

0: arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
0: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
3: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
3: La protesta ha

0: plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
3: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
4: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fent front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
3: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
5: Fa temps que estem treballant amb aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
6: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia.
1: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
7: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
7: No, sí que és veritat que del tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
1: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara? Allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats... Són mesures adequades des del seu punt de vista?
7: En un primer moment sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
1: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
7: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les sèries més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys. Sí.
1: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en ADIF? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
7: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat d'ADIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
7: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final, que han marxat a la quarta part. Però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar a segona divisió, unes xifres que el consagren com el 7è equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: Les notícies. notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: de 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
2: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
4: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
2: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8 i 4 és hora punta. Volem saber aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
5: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre altre accident a la mateixa autopista P7 en el tram del Penedès, destacant que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2, a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
2: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. De moment, no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i de moment avui el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les Fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, sí humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso a estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
7: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
2: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
8: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CEDR, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor. Aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
2: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
9: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
2: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
9: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho que incluso se ponga en el Código Civil y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
2: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
9: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 663.000 porque las cifras varían de esos afectados, con lo cual aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto evidentemente es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
2: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
9: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
2: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
9: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
2: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
10: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
11: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
2: Destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
12: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
13: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
12: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
2: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent, no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.

0: Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estado un partido muy igualado, en muchos momentos hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius que es perdrà al Clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores, o sea, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
4: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara no vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és...

0: al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des de Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
2: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al Castell de Montjuïc. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys, som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral, perquè mentre des d'Esquerra Republicana Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli, des de Junts Jordi Turull ha aprofitat per

0: Dani, go.
1: I, ha estat la, i aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
2: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
1: Recordar, Helena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i d'aquí uns minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
3: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Així s'hi referia en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
3: I justament en aquest context electoral, una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complex, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
5: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%.

0: com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir, a partir de l'1 de novembre, els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però això sí, aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
1: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
0: És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
0: I una notícia d'última hora, els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
3: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada. adaptada per un episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies doncs, o que han perdut doncs, el seu habitatge, que han perdut un ésser estimat o altres tipus de situació.
0: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de S'Agaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
4: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
5: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
6: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
5: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
0: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu des de Canal T.
7: El Departament d'Agricultura planteja impulsar un pla de reconversió varietal per garantir la continuïtat del sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Actualment, una part important de les plantacions de cítrics tenen més de 20 anys i s'acosten al final del seu cicle productiu. A més, les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic fan necessari apostar per varietats més resistents a la calor que ja s'estan plantant a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és ajudar els productors a renovar els arbres i recuperar la capacitat productiva del sector.
8: Correcte, el sector dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que puguin adaptar-se amb això.
7: Al novembre, el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
0: Thank you. I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
9: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
10: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
11: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
9: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilio. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, hi tindran un rival que es juga a les opcions de continuar viu en un pavelló amb 5.000 espectadors. En parla Blas Janc.
12: Claro, un partido muy importante, ¿no? Además, fuera de casa, que seguro va a ser un ambiente a tope y claro, ellos quieren ganar, por supuesto, en casa, ¿no? Y vale, como has dicho, ¿no? Si ganamos, pues pasamos a otra fase, pero también sabemos que es muy importante los puntos, ¿no? Y como somos Barça, pues siempre queremos ganar.
9: I derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de 2 setmanes de la competició.
13: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
14: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
15: Avui és dimarts 13 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1985, a l'Institut dels Dominics hi faltaven aules perquè havia augmentat el nombre d'alumnes.
14: I quin sant, no només no va anar-hi, sinó que no va saber-ho mai.
15: Doncs mira, Enric, va ser Sant Eduard, que va morir de vell el 5 de gener del 1066, a Londres. I tampoc ho va saber el bon català que va inventar el següent refrany. Si per l'octubre fa bon sol, pagès enfonsa bé el sol.
14: Quina pena! Déu vos guard per totes i benvingudes al 671è Infopodcast Cardedeu.
15: I avui, com que ahir no vam poder-ho fer, us portem la vilatana emprenyada. Són una colla de vilatanes i hem intentat resumir.
16: Hola, em dic Anna Ramon i estic farta que quan vaig a les classes dirigides no hi ha suficient material per tothom. Les classes estan a tope i no hi ha material suficient ni el material que es necessita per fer l'exercici. Per exemple, el pes adient que necessitem.
17: Hola, em dic Eli i m'agradaria expressar el meu descontent amb la gestió del gimneu. Cada vegada menys activitats, menys gent que hi caben a les classes i en pitjors condicions.
18: Soc la Maria Àngels. El gim cada dia augmenta el nombre d'associats, però no augmenten les hores de classe. Total, un caos. Gairebé impossible aconseguir plaça per fer una classe.
19: Hola, em dic Helena, soc usuària del Gym 10 des de fa molt de temps. La meva queixa és per la reducció des de fa temps de les classes de cycling. Això li sumem la reducció de places, la inexistència de classe adequada per l'activitat i el mal estat de les bicis, que són tan antigues com el gimnàs. No s'han renovat mai.
14: Mare de Déu, com està el Gym 10? Està que crema! Va, i ara anirem amb les paraules d'àvia.
20: Camos, ajudeu-me!
15: Que el que vol dir bàsicament és sense perdre el temps, molt ràpid. Fugir espruguit.
14: Espruguit!
15: Va, i passem a l'horta.
21: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
14: Deixeu les plantes de pebrot. Si bé potser no voleu deixar-les fins l'any que ve, sí que fins les primeres gelades, i és que ara estan en una molt bona època productiva.
15: Oi, tatu. Va, i què us expliquem ara? Doncs que Cardedeu acollirà les quartes Resiolimpiades. Som grans i seguim aquí.
14: Doncs sí, Susana, així és, i és que prop de 400 persones grans de residències i centres de dia del Vallès participaran en una gran jornada d'esport adaptat, convivència i inclusió el dia 16 d'octubre a partir de les 10 del matí. Això és d'aquí 3 dies. Les Resiolimpiades són una jornada pensada perquè les persones grans tornin a ser protagonistes, surtin dels seus centres, es trobin amb persones d'altres residències i centres de dia i comparteixin una experiència marcada per l'esport, segons apunten l'alegria i les relacions socials. Aquesta quarta edició està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Cardedeu, la residència Maranata, la residència El Racó, el centre de dia Les Teixidores i la residència Anturium, amb la voluntat de continuar consolidant una iniciativa que uneix centres professionals, administració i comunitat.
15: Una iniciativa fantàstica. Va, parlem ara del temps. Venen pluges?
14: Comencem en setmana laboral amb un dia prou tranquil meteorològicament parlant, amb unes màximes de 23 graus i unes mínimes de 18. Massa alta, sens dubte, per l'època. L'únic tret diferencial de la jornada és que al llarg de la tarda i vespre poden caure alguns plogims o algunes roines.
15: Esperem que no i que sigui ben poquet. Va, i pel que fa al trànsit, doncs tenim circulació amb retencions. A on? A l'AP7, sentit sud, entre Montmeló i Granollers. A la C-17, sentit sud, entre Mollet del Vallès i Parets del Vallès. A la C-17, sentit sud també entre Lliçà de Vall i Lliçà de Munt, i a la C-60, sentit nord, a la Roca del Vallès.
14: És a dir, no agafeu la C-17. I amb això...
15: Ni la C-17 ni la P-7.
14: Exacte, arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui, 4:45 de la tarda, tenim cursos a la Montsia de desenvolupament de contingut per a xarxes socials i alerta perquè són 100% subvencionats. Entreu al web de l'Ajuntament i veureu tota la informació.
15: I a la Biblioteca Marc de Vilalba tindrem mons fantàstics, tertúlia sci-fi, fantàstica i terror amb... Quality Land, de Marc Yup Killings. És una sessió dinamitzada per la Marta de Bru de Sala i Martí. Enric serà amb l'autora i tot això serà a 6:45.
14: I amb això, feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
15: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
14: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de què, Susanna?
15: De WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consell de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
22: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
23: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
24: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
25: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: 15 d'octubre del 2026, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb en Néstor, membre del Comitè Local de Cardedeu, per parlar sobre la vaga general. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa parlant sobre gastronomia, com sempre, avui a la Foc Lent. En aquest cas, l'Isaac Muntades parlarà amb Teresa Sala de la Mel, Vall de Ribes de Bruguera. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I desenes de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça de la Vila de Torelló davant de l'Ajuntament per condemnar la greu agressió que va patir dimarts a la nit un metge del CAP, Andreu Jiménez, del 9FM.
1: La convocatòria impulsada per l'Ajuntament ha servit per mostrar el suport i la solidaritat amb la víctima, la seva família i el conjunt dels professionals sanitaris. A la concentració hi han participat representants de diferents grups municipals, així com alcaldes d'altres poblacions de la comarca, entre els quals Albert Castells de Vic, Arnau Rovira de Manlleu, Jordi Fàbrega de Sant Pere, Enric Mayó de Sant Vicenç o Josep Casases de Gurb. També hi havia la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i els directors dels serveis territorials d'Interior i Salut, Helena Roca i Toni Sánchez. A la concentració també hi han assistit professionals sanitaris del CAP de Torelló, companys de l'agredit, que han estat rebuts amb aplaudiments. Portaven una pancarta de rebuig a la violència. Els fets van passar dimarts a la nit i a la plaça de Sant Fortià de Torelló, on, segons les primeres informacions dels Mossos d'Esquadra, un home hauria atacat el metge amb una arma punxant i l'hauria provocat ferides a l'abdomen. L'Ajuntament ha expressat en un manifest llegit per l'alcalde Marcel Ortuño la seva profunda consternació pels fets i ha condemnat rotundament l'agressió. S'ha reclamat fermesa davant la violència i s'ha reivindicat el dret a la seguretat. En el manifest també s'ha reconegut que Torelló té problemes de seguretat i convivència que cal afrontar. En aquest sentit, s'ha expressat el compromís de reforçar els recursos de seguretat i actuar davant les conductes que amenacen la convivència.
0: I abans de les 4 de la tarda, la consellera de Salut, Olga Pané, va visitar el metge agredit a les urgències de l'Hospital General de Vic, Andreu.
1: El professional continua ingressat a l'UCI després d'haver-se arribat a una ambulància del SEM amb una ferida a l'abdomen que li ha afectat a l'estómac. Va ser intervingut d'urgència i després de l'operació va quedar estabilitzat. Va ingressar a l'UCI a primera hora del matí, on continua recuperant-se per motius de seguretat. Es troba conscient i estable. Sentim a la consellera de Salut, Olga Pané.
2: Hem vingut a visitar el nostre company que ha patit una agressió, i la veritat és que me'n vaig tranquil·la perquè veig que ha tingut una intervenció quirúrgica aquesta nit complexa, però que ha sortit molt bé. El pacient s'està recuperant molt amb molta facilitat i ràpidament, i jo l'he vist amb un to d'ànim pues, positiu i amb ganes pues, de recuperar-se. La veritat és que me'n vaig molt, molt contenta, perquè dintre de tot el que ha sigut aquesta desgràcia, l'evolució és bona. Des de la conselleria ja saben que fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió, que pot haver estat doncs, per la professió del pacient o per altres motius que ara estan esbrinant.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, també va fer referència al cas ahir a través de les xarxes socials. Va donar suport a la víctima i va condemnar unes actituds que considera intolerables. Deia que els Mossos estan investigant els fets.
0: Junts per Ripoll demana la revisió d'ofici del procés per selecció de la policia local en què la filla de Sílvia Oriols va guanyar per possibles causes de nul·litat. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Junts per Ripoll, segons ha anunciat el seu portaveu, Ferran Reigón, presentarà una sol·licitud de revisió d'ofici del procés de selecció de dos agents interins de la policia local, una de les quals és la filla de l'alcaldessa Sílvia Oriols. Es basa en les conclusions de l'informe jurídic elaborat per l'advocada Esther Padró. El document assegura que hi ha fonaments per considerar que el procediment podria incórrer en causes de nul·litat de ple dret dret per haver prescindit de garanties essencials establertes per la normativa que regula l'accés als cossos de policia local. Els juntaires demanaran la revisió de 4 actes administratius, l'anunci inicial de la convocatòria de l'11 de juny, el decret de l'alcaldessa el 30 de juny que va establir les proves i el tribunal, i els 2 decrets de nomenament posteriors. Sentim a Reigón.
4: Es va anunciar una plaça i finalment se'n van nomenar 2. Proves i el tribunal es van fixar quan ja es coneixien els candidats. I l'alcaldessa va intervenir en el procediment quan una de les candidates era la seva filla, malgrat el deure legal d'abstenció. Quan vam denunciar aquests fets en el plenari, la senyora Obriols ens va dir: calleu o impugneu. Doncs bé, nosaltres no callarem i actuarem per les vies legals.
3: L'alcaldessa ja ha fet un vídeo on només començar ja qüestiona la independència de la persona que signa l'informe.
5: Qui signa aquest informe independent no és altra que l'advocada Esther Padró Maristany. Des del 2007, assessora de Junts, ja sigui l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació, el Parlament, el Senat. El que es diu independent, independent, no sé si ho és gaire, atès que fa 19 anys que està a les ordres i en nòmina de CiU i de Junts.
3: Entre les principals irregularitats, l'informe destaca que les regles del procés es van fixar després de conèixer les candidatures. L'anunci es va publicar l'11 de juny i el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar 12 dies després. En canvi, segons l'informe, no va ser fins al 30 de juny que l'alcaldessa va determinar les proves, els criteris de puntuació, el calendari i la composició del tribunal. L'advocada considera que la seqüència contravé l'exigència d'establir prèviament les regles de selecció i compromet les garanties d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Sentim a Oriols.
5: Mai he determinat quines serien les proves d'aquest procés de selecció. De fet, no les he ni vistes ni hi he tingut accés. El que sí que vaig gesticular per decret de Batlle va ser la tipologia de les proves, és a dir, que aquest procés de selecció hauria de constar d'una primera prova escrita més una entrevista. És una fórmula altament garantista. De fet, molts dels processos de selecció per urgència que s'han fet des de l'Ajuntament de Ripoll constaven simplement d'una entrevista, també sota el mandat de Junts.
3: Sobre el Tribunal Qualificador, integrat per 3 comandaments del cos de la policia local de Ripoll en actiu, diu que vulnera les exigències reglamentàries de representació per terços i la prohibició que els agents en actiu del mateix cos constitueixin la majoria del tribunal. En aquest cas, Oriols va dir que Junts hauria d'impugnar processos de selecció fets en l'anterior mandat i que no té cap sentit que el cap de la brigada d'obres o de neteja esculli els membres de la policia. L'advocada constatava que en els documents facilitats tampoc s'havien identificat les proves psicotècniques, físiques i mèdiques exigides per la llei de policia, també en el procediment de selecció d'agents interins. Oriols va repetir que només s'han de fer en processos per contractar personal fix o d'interinatge. Sobre si l'alcaldessa va tenir algun tipus d'intervenció en el procediment quan la seva filla ja havia presentat candidatura, l'informe conclou que sí, en concret en el moment que va signar el decret del 30 de juny. De fet, recorda que per llei Oriols tenia l'obligació d'abstenir-se perquè hi havia una relació de parentiu com la de mare i filla amb una persona interessada en el procediment. No obstant això, Padró assenyala que aquesta intervenció no determina automàticament la nul·litat dels actes, però sí que cal examinar si va resultar determinant i quines conseqüències se'n deriven. L'informe també posa de manifest que el procés es va convocar inicialment per cobrir una plaça de gent, però es van nomenar 2 persones. En aquest cas, l'alcaldessa va insistir que la seva filla va quedar en primera posició i que hi havia una segona plaça en disputa per la manca d'efectius, ja que haurien de ser 18 i eren 12. A banda, qüestionava la justificació de màxima urgència perquè l'Ajuntament havia aprovat al gener les bases d'un procés ordinari de selecció que no es van publicar fins gairebé mig any després. Junts demana la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora perquè s'esclareixin els dubtes sobre la legalitat d'un procés de selecció pública que ha de ser institucional, transparent i fonamentada jurídicament.
0: Una noia de Vic de 19 anys va morir dimarts a Barcelona fruit d'un accident entre la moto que conduïa i un camió a la confluència de la travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III, Andreu.
1: El sinistre va tenir lloc a 1:15 del migdia. Per causes que s'estan investigant, els 2 vehicles van xocar. A la jove de Vic se la va traslladar en estat crític a l'Hospital Clínic, on va morir poc després. A la moto hi anava una altra noia com a passatgera que va resultar ferida greu. La van evacuar a la Vall d'Hebron. Per atendre l'accident, al districte de les Corts es van activar diverses dotacions de la Guàrdia Urbana i del sistema d'emergències mèdiques.
0: Teresa Jordà optarà per ser la candidata d'Esquerra per Girona al Congrés dels Diputats. Isaac Muntados.
3: La ripollesa Teresa Jordà optarà a ser candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya per Girona. L'exalcaldessa de Ripoll pels Republicans entre el 2003 i el 2011 va continuar sent regidora de l'Ajuntament fins al 2017, però ja feia 6 anys que s'havia estrenat al Congrés dels Diputats a Madrid i compaginava amb 2 càrrecs. Jordà, de 54 anys, ha estat diputada durant 4 legislatures diferents, amb un parèntesi per assumir la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de de Quim Torra i la d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural durant el mandat de Pere Aragonès, entre el 2018 i el 2021. L'exalcaldessa de Ripoll va anunciar que havia recollit l'aval necessari del 5% de la militància per optar a ser candidata i també explicar per què havia fet el pas de nou.
6: Fer un agraïment a la participació dels militants d'Esquerra Republicana de Catalunya, comarques gironines, per la participació increïble a la recollida d'avals. I des d'aquí també molt especialment un agraïment a les 308 persones que em van donar confiança i també suport per poder optar a ser candidata de comarques gironines. En uns moments molt, molt, molt difícils. I avui em plau, d'alguna manera, fer-ho des de Ripoll, perquè no cal que expliqui a ningú el que tenim aquí. Però el que ens ve a sobre és dur, és complicat, sobretot per les persones que més pateixen. I per això, més que mai, la força de l'independentisme de comarques gironines hem de ser capaços de combatre-ho. De combatre-ho pels drets i les llibertats i per aturar el feixisme.
3: La recollida de vals s'ha dut a terme perquè s'obrirà un procés de primàries dins del partit, perquè la també diputada Edna Estrems, propera a l'actual portaveu, Gabriel Rufián, també ha expressat la seva voluntat de seguir sent la veu del republicanisme gironí a Madrid. Fins aquest divendres, les dues candidates tenen temps de fer campanya electoral i dissabte vinent, el 17 d'octubre, hi haurà la votació per escollir la cap de llista per Girona, tot plegat en un moment en què s'ha sabut que Esquerra ha lligat un pacte amb Podemos a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, en què Rufián farà campanya en favor d'Irene Montero.
0: I el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Moià s'uneixen a l'Associació de Municipis pel Transport Urbà per reforçar el transport públic al Moianès. Laia de Déu, una codinenca.
7: Aquesta incorporació a l'AMTU busca sumar forces i recursos per millorar les connexions i el servei d'autobús a la comarca del Moianès. L'adhesió es va aprovar per unanimitat als últims plens comarcal i municipal del mes passat i va viure ahir una jornada de treball tècnic per escenificar l'entrada tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament en aquest ens. Un cop acabada la presidenta del Consell Comarcal, Laia Bonells destacava que cal sumar forces perquè el país tingui un transport públic adaptat a les necessitats de cada territori, també als municipis rurals com el Moianès. Escoltem-la.
8: Un dels objectius que també tenim és que l'AMTO també pugui, dintre de les seves polítiques, pensar en el món rural. Les característiques del món rural són molt diferents de les grans ciutats i això ho sabem. El Moianès, des de ja la creació de la comarca, però sobretot en els últims anys, hi ha hagut una demanda bastant important de creixement del transport públic, de les línies bàsiques que passen per la nostra comarca.
7: Per la seva banda, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, destacava que entrar a l'AMTU donarà més recursos al municipi per adaptar-se al creixement del poble en matèria de mobilitat.
9: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè allò que vam imaginar fa 25 anys, 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, ens enganyem. No aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però home, doncs volem ser la Paula. I no per les sobres, sinó també, doncs t'ha gustat, no la carta, però sí que el menú.
7: A més, el Consell Comarcal treballa per adaptar l'oferta de línies interurbanes a l'augment de la demanda, que ha registrat increments de fins al 24% entre els anys 2024 i 2025, així com participar en la definició del nou mapa de serveis de la Generalitat de Catalunya, projectat per l'any 2034. En aquest sentit, el director general de l'AMTU, Joan Manel Segòvia, destacava que poden ajudar a fer d'altaveu de les demandes dels municipis de la comarca.
9: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè allò que vam imaginar fa 25 anys, 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, ens enganyem, no aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però home, doncs volem ser la Paula. I no per les sobres, sinó també, doncs t'ha gustat, no la carta, però sí que el...
7: Per la seva banda, l'Ajuntament de Moià també finançarà els recursos que ofereix l'AMTU per finançar i millorar l'accessibilitat de les parades.
0: Les persones consumidores de 25 municipis del Vallès Oriental ja poden rebre assessorament de la Diputació de Barcelona per videotrucada. Laia.
7: El servei... El servei s'adreça als municipis de menys de 20.000 habitants que no disposen d'una oficina municipal de consum, entre els quals hi ha Bigues i Riells del Fai i Sant Feliu de Codines. Fins ara, les persones d'aquests municipis podien fer consultes, queixes i reclamacions a través del correu electrònic o de les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. Amb aquest nou canal poden parlar directament amb personal especialista de la Diputació sense haver-se de desplaçar. Per accedir a aquest nou servei cal anar primer a l'Ajuntament del municipi, on el personal tècnic municipal valorarà si la consulta correspon a l'àmbit del consum i, si escau, programarà una cita telemàtica en un termini màxim de 10 dies laborables. Un cop confirmada, la persona usuària rebrà un correu electrònic amb l'accés a la videotrucada, que podrà fer des de qualsevol dispositiu. La Diputació de Barcelona ha anat desplegant aquest servei progressivament arreu de la demarcació. En el cas del Vallès Oriental, l'objectiu és facilitar l'accés a l'assessorament en consum als municipis que no disposen d'una oficina pròpia. A més de la videotrucada, es mantenen les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. I és que des del gener fins a finals d'agost, l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor ha gestionat 146 casos als municipis del Vallès Oriental, inclosos en el servei. D'aquests, 36 s'han atès per videotrucada, 54 a través del correu electrònic i 56 presencialment, mitjançant les unitats mòbils.
0: I també us expliquem que Vic ha programat una desena d'activitats la setmana que ve per fer xarxa contra la soledat no desitjada i també visibilitzar-la. Es calcula que a Catalunya un 18% de persones senten aquesta situació en algun moment de la vida i que un 12,6 ho pateixen de manera crònica. Andreu Jiménez.
1: A Vic hi ha 8.200 persones de més de 65 anys i d'aquestes més de 3.000 que viuen soles. Algunes pateixen el que s'anomena soledat no desitjada, una situació que, segons els experts, es dona sobretot en la gent gran, però també a l'adolescència. Laura Coll, professora de la Universitat de Vic.
10: La soledat és una experiència subjectiva de malestar, fruit del desencaix de què necessiten les persones en quant a qualitat i quantitat de relacions i el que perceben que tenen. No depèn només de les persones individualment, sinó també de com són les seves relacions, com és el context on estan i com són els factors més estructurals i culturals de l'entorn on viuen, que afecta al llarg de la vida, sobretot en períodes de transició, com la jubilació o els processos migratoris.
1: Per sensibilitzar i visibilitzar la soledat no desitjada, l'Ajuntament de Vic ha posat en marxa la campanya La soledat no es veu, però es nota, que proposa una desena d'activitats la setmana vinent i que s'han coordinat amb diverses entitats de la ciutat. Sentim a Sílvia Mateu, tècnica de benestar i família de l'Ajuntament de Vic.
11: Hem intentat que tingui com un nexe en comú, que és pues, ja, d'alguna manera crear oportunitats per trobar-nos, per participar i per crear vincles.
1: En el marc de la campanya també es vol fer una crida al voluntariat. Així ho explica Núria Homs, regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic, i Raül Torres, tècnic de Ciutadania.
12: Evidentment mai pot substituir la feina professional, però sí que pot donar suport a iniciatives, no? A serveis que amb la part professional, doncs, posant-hi voluntariat li dones més valor afegit.
13: És veritat que avui en dia el voluntariat no està tan a l'ordre del dia com anys anteriors, però jo penso que és important posar en valor la seva tasca, no? El gran component social d'acompanyament que tenen les persones que, no? Que fan un voluntariat.
1: A banda d'aquestes activitats, es preveu obrir la biblioteca Pilarín Vallès els diumenges per oferir un espai de trobada durant tot l'any. Diversos estudis estimen que a Catalunya un 18% de la població sent situació de soledat no desitjada en algun moment de la vida. Un 12,6 ho pateixen de manera crònica.
0: Cardedeu està immers aquests dies en tot un seguit de jornades gastronòmiques, i és que ahir parlàvem de la nit de tapes al mercat i avui fem esment al Pinxo 10, no, Enric?
14: Així és, Ona, i és que fins al 18 d'octubre a Cardedeu es pot gaudir del Pinxo de 10, la ruta de tapes organitzada per la xarxa de comerç. Es podran tastar 10 pinxos diferents, cadascun a 4 euros amb una beguda inclosa. Escoltem a Mariluz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
15: Els locals són Can Xampa, el Melindro, el Morgades, Casa Royal, Onada Gastrobar i l'Antic Casino. Els pinxos, cadascú ha triat els pinxos que més els representa.
14: Entre els pinxos d'enguany hi ha propostes que van des de la cuina catalana més tradicional, com els callos amb cap i pota, o la cassoleta de pèsols a la catalana, fins a creacions més atrevides, com per exemple el cruixent de plat amb mascle, amb guaconessa i tonyina marinada a l'estil japonès.
15: És una manera de dinamitzar no només els locals de restauració, sinó tot el comerç del voltant. La restauració crida la gent, i és una manera d'això, de moure de moure la gent i que es passegi pels, pels locals. I també és una manera de donar a conèixer el producte que tu ofereixes.
14: Per cada pinxo tastat, els participants poden gaudir, poden omplir una butlleta amb el seu nom i telèfon que entraran en el sorteig d'un val de 50 euros per bescanviar els establiments associats a la xarxa. A més, aquesta xarxa sortejarà 25 euros entre totes les persones que, mentre facin la ruta, pengin a Instagram una història de, o publicació etiquetant a la xarxa de Cardeu i l'establiment on han estat i tastat el pinxo.
0: I gener és el temps de calçots, abril el de carxofes i el d'espàrrecs i a l'agost el de tomàquet. I tot i que això és quelcom molt bàsic i ho ha vingut a defensar, a Cardedeu ha estat la mateixa Carme Ruscallet, Enric.
14: Doncs sí, Ona, i tant, avui de gastronomia, ja ho veus, i és que hi ha productes que, tot i que els trobem tot l'any al supermercat, són productes de temporada i no haurien de trobar-los fora d'aquesta. L'any passat a Catalunya es va convertir en la regió mundial de la gastronomia, sent la primera regió europea en rebre aquest reconeixement. La xef i divulgadora gastronòmica Carme Ruscallada en parlava a l'Aula de Cultura al Teatre Auditori de Cardedeu en una xerrada sobre la importància de la cuina i del patrimoni culinari català. Escoltem-la.
16: Et trobes temps, estic segura, per anar al gimnàs, per mirar la sèrie que t'agrada, per viatjar, per planificar unes vacances, per treballar, naturalment. Per tant, dedica també temps a parlar amb l'alimentació, perquè estaràs en forma i seràs una persona més creativa en relació al que has consumit.
14: Un dels valors del patrimoni culinari on Carme Ruscalleda posava èmfasi era en el producte de temporada, com abans dèiem.
16: Catalunya, jo penso que falta poc perquè arribi ja els valors de la cuina, la nutrició a les escoles. Aquesta és una temàtica que els nostres joves ho han d'aprendre a l'escola. S'ha de practicar a casa, sens dubte. Però a l'escola aprenem, doncs, evidentment, humanitats, aprenem a escriure, aprenem a comptar, aprenem geografia, història, però hem d'aprendre també aquests valors d'aquesta cuina, que és cultura catalana 100%.
14: La propera aula de cultura serà amb el periodista, activista digital i enginyer de telecomunicacions cardedeuenc, Albert Cuesta, sobre el català al món digital.
0: I us avancem una notícia d'última hora perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver del menor de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de fa dues setmanes. El cos l'han trobat surant al mar a la costa de Sitges, al Garraf. Un pescador va donar l'avís als serveis d'emergència dimecres a la tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat les condolències a la família i als amics del noi. I amb aquesta notícia que acabem aquí el repàs informatiu, ara anem a saber com està el temps.
17: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
18: Bon dia, què tal? L'espai del temps, un dia més aquí amb vosaltres. I un dia més marcat per l'anticicló, un anticicló al centre d'Europa, que fa que tinguem altes pressions, fa que tinguem unes temperatures força suaus i no tenim avui cap fenomen meteorològic gaire important. No ens afectarà de manera important cap pertorbació, cap fenomen, com he dit abans, que alteri la meteorologia dels últims dies. Les temperatures mínimes han estat molt suaus, també. Només fa fred a les zones del Pirineu, una mica de fred a les nits, per sota els 10 graus a algunes zones del Pirineu, però jo crec que hauria de fer una mica més de fred ja per aquestes dates, eh? Ens trobem ja a mitjans d'octubre, i toca això una mica més de fred. I les temperatures màximes avui normalment molt suaus, a migdia superarem els 23-24 graus, encara es veuen mànegues curtes a les hores centrals del dia, per tant un ambient molt agradable, no d'estiu ni de bon tros, però sí que s'està molt bé, gens de fred a les hores centrals del dia. Tot això acompanyat de molt de sol, de molts pocs núvols, alguns núvols baixos, fruit d'una mica d'humitat, d'una mica de vent de llevant, que hem tenint també tota la setmana, però en definitiva cap precipitació. Aquest temps continuarà dos dies més, és a dir, avui i demà, però sembla que dissabte venen canvis. Veurem al final com són importants aquests canvis, perquè depèn de com es posicioni la pertorbació, seran més o menys importants. El que està clar és el temps d'avui, que serà molt tranquil, amb temperatures suaus i amb molta, molta tranquil·litat. Moltes gràcies i bon dijous. Adeu.
17: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Doncs bé, ara descobrirem quina és la situació a l'R3. Com us avançàvem ahir, doncs va haver-hi tota la vaga convocada per Unió de Pagesos. Avui no sé si hi ha alguna afectació. Pel que fa, comencem per la R3, Andreu.
19: Doncs mira, on ara farem una consulta a la línia R3 quan ho tinguem carregat. La xarxa, sorprenentment, no tenim...
0: Funciona amb normalitat.
19: Funciona, i de fet, el que ens sorprèn més encara és que cada dia aquestes hores del matí, des del compte de Rodalies, anuncien el servei, i avui dijous doncs no han publicat el tuit on avisen de que el servei, els tres serveis que ofereix la línia R3.
0: Per tant, entenem que la línia R3 funciona amb normalitat.
19: La línia R3 funciona amb normalitat segons el seu compte d'X i el que ens marquen.
0: Doncs aquesta és la situació de l'R3. No sé si hi ha alguna novetat pel que fa a les carreteres, Andreu.
19: A la C-17 hi ha trams de retenció a la zona del Vallès Oriental en direcció Vic i també en direcció Barcelona, a la zona de Lliçà.
0: També ara mateix no sé quina és la situació explícita, però durant el matí també ens hem trobat bastanta boira, almenys jo venim cap aquí a Vic. No sé si tu també t'has trobat la boira al matí, Andreu.
19: Me l'he trobat, sí.
0: Doncs per tant...
19: I també una altra cosa, bé, digues, que no ens agafa a nosaltres, però sí a Cardedeu, que veient el compte d'X de Rodalies, els trens de les línies R2 Nord i R11 circulen amb demores de 15 minuts.
0: Doncs aquesta...
19: Per tant, la gent que ens escolti el territori 17 de la zona de Cardedeu i el Vallès Oriental que agafa aquesta línia, doncs que es trobaran demores de 15 minuts.
0: Doncs ja sabeu, paciència al tren i també precaució a la carretera per l'acumulació de boira durant aquest matí, que ja et dic, ara mateix no sé si n'hi ha, però en el cas, doncs precaució i reduir la velocitat. Moltes gràcies, Andreu, i ens veiem ara.
19: Fins ara, Ona.
0: Fins ara.

0: 9 FM. La publicitat més eficaç.
1: El 9 FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 2:15 i per tant és moment per l'entrevista. I a les portes d'unes eleccions generals i amb unes municipals a l'horitzó, la vaga general de l'11 de novembre es planteja com un dels majors punts d'inflexió de les últimes dècades. I des dels municipis ja s'estan començant a organitzar per coordinar-ho tot. I Cardedeu n'és un d'ells, no, Enric?
4: Així és, Ona, i és que la impotència i la indignació de la classe treballadora ha arribat a un punt en què la gent ha dit prou. La mort de Mari Carmen ha estat segurament la part més visible del problema, però no és més que una diminuta punta d'un iceberg que de mica en mica va aflorant a la superfície. Bona mostra d'això són les acampades i les passes plenes demanant una cosa tan bàsica i com el dret humà per poder accedir a un habitatge, tenir un sostre sobre el cap, vaja, i que no sigui aquest un dels majors motors especulatius del món. Així doncs, sota el lema "Ens està costant la vida", fent referència a les morts derivades dels últims desnonaments que hi ha hagut, la gent s'està organitzant arreu dels municipis. És el cas de Cardedeu, que aquest dilluns a 8:15 del vespre farà una assemblea oberta a la plaça de Sant Corneli. Però aquí al voltant també tenim Granollers, Sant Antoni de Vilamajor, Palau Tordera, La Roca del Vallès, La Garriga, Mollet o Llinars del Vallès. Així que avui volem parlar amb les companyes de Cardedeu i per fer-ho tenim en Néstor, veí del poble i militant del sindicat de l'habitatge d'aquí, Cardedeu. Néstor, molt bon dia i benvingut. Moltes gràcies per estar aquí avui al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Com estàs?
5: Bon dia, Enric. Molt bé i moltes gràcies per convidar-nos a la gent del sindicat i de la plataforma d'Ens Costa la Vida.
4: Néstor, estem davant d'un moment social d'una transcendència en què possiblement molta de la gent que ara està lluitant per un futur digne no s'hi havia trobat mai d'una manera tan ferma i tan cara a cara. Què ens porta fins aquí? Què ens porta d'alguna manera a dir prou i aturar tot aquest 11 de novembre?
5: Sí, bueno, bàsicament és la insostenibilitat de l'habitatge com coneixem avui en dia. Històricament, si veiem, no, des de la crisi de 2008, l'habitatge no ha parat de créixer, no? El model rendista és el model actual del sistema capitalista en el que vivim, que bàsicament és l'espoli de la classe treballadora, del seu sou, mitjançant el que has explicat anteriorment com un dret tan bàsic i que trobem a la Constitució espanyola, no? Article 47, que és el dret a un habitatge digne, que a dia d'avui s'està vulnerant constantment, i per tant, davant d'aquesta situació de greuja i de no poder tenir un sostre on viure o de que el teu sou tot se'n vagi en pagar un lloguer, doncs ens ha portat a aquesta situació de desnonaments diaris, d'haver de suplicar per tenir un lloc, de tenir gent al carrer com ha passat al nostre poble, i llavors a partir d'allà doncs, es va crear la plataforma Ens Costa la Vida, a la qual la componen tant sindicats d'habitatge, que en els últims anys han crescut moltíssim arreu del país, com sindicats de treballadors, com pot ser CNT, CGT o coses entre d'altres.
3: I clar, Néstor, com us esteu organitzant a nivell municipal, a nivell de Cardedeu?
5: Bueno, a nivell de Cardedeu, bàsicament, la plataforma, com he explicat anteriorment, succeeix dels sindicats també d'habitatge, doncs a partir del sindicat d'habitatge de Cardedeu hem començat com a coordinar-nos amb la resta de sindicats d'habitatge i PACs del territori, tant a la PA de Baix Montseny, com el sindicat d'habitatge de Vilamajor, com el sindicat d'habitatge socialista de Granollers i la PA de Mollet, per a nivell territorial organitzar-nos, i a nivell local també, com explica l'Enric, mitjançant els comitès de vaga local, en el qual obert a qualsevol persona per poder portar a terme la vaga general del dia 11, a la qual expliquem en què consisteix, expliquem què és el dret de vaga i les demandes que tenim, perquè sobretot aquesta vaga, encara que sigui bàsicament perquè l'habitatge no pot, o sigui, els sindicats d'habitatge no poden convocar una vaga, la vaga les han de convocar els treballadors, però bàsicament s'enfoca a nivell d'habitatge, perquè jo crec que és el més greu que trobem a dia avui al nostre país.
4: Néstor, molta gent posa el focus en els últims successos, com el de la Mari Carmen, però no han estat més que uns casos aïllats, no han estat uns casos aïllats, sinó que han estat bàsicament aquesta gota, no?, que ha fet vessar el got, que fa tant dècades, segurament, que s'està succeint.
5: Sí, és que no és d'ara mateix, o sigui, és a dir, i tot això, després els governs que es diuen progressistes es cansen de... No, nosaltres ho estem intentant evitar, no és veritat, perquè, per exemple, la fi de... Si ens anem molt enrere, a l'època dels nostres pares, la fi de lo que l'ha passat a Mari Carmen, no? La fi de tenir un contacte indefinit, del contacte de tota la vida, es va acabar amb el PSOE als anys 80. Com també els desnonaments express per fer fora gent que no pot pagar un lloguer, això també es va portar a terme pel PSOE al 2000. Per tant, no és una cosa d'ara, és una cosa que el model actual de capitalisme va cap a aquest costat, no? cap a beneficiar a qui posseix immobles i cada cop facilitar-los que puguin pujar els preus, que puguin especular i llavors, clar, arribem a uns punts. Jo, per exemple, soc barceloní, però m'ha hagut de sortir de la meva ciutat i cada dia s'estan expulsant de ciutats i pobles perquè no podem pagar un lloguer i estem a nivells absurds on fa 20 anys els meus pares pagaven 300 euros o 400 per viure a Barcelona i ara estàs pagant quasi 2.000 euros i no té un sentit.
3: Clar, Néstor, abans d'entrar en el tema, com es crea un comitè local? Entenc que ens ho has avançat abans, entenc que tothom en pot formar part, no?
5: Sí, bàsicament, un comitè local no és més que la gent organitzada del poble. O sigui, no, sí que és vital que ho estem liderant des del sindicat d'habitatge, però el sindicat d'habitatge no són més gent, són gent del poble organitzada. Llavors, a partir de que ja va sortir que es confirmava la vaga general del dia 11, a partir d'allà, la gent del poble, que estem organitzats en col·lectius diferents, pues vam fer una reunió i vam dir comencem el comitè local de vaga i com ha dit l'Enric, està convocat per dilluns vinent a les 7:30 de la tarda, però no és res més que la gent organitzada del poble que vol...

0: que la gent apretant, tant a Madrid, però també a Catalunya, com, perquè has parlat de manicament, però també hi ha hagut aquí la mort de la Olga i d'altres persones, no és més que la gent farta que empuja cap endavant. Llavors, confiança. Nosaltres tenim la màxima confiança que encara que estem obligats, això. O sigui, si no fóssim per nosaltres, el PSOE no hagués convocat una vaga general, no hagués convocat unes eleccions, i potser els sindicats majoritaris no haguessin convocat una vaga general. Però estem obligats, la gent del poble, la gent de la ciutat, la gent que no tenim res, mitjançant els sindicats d'habitatge, mitjançant el sindicat de llogaters, a portar a terme aquesta vaga. Per tant, també a les municipals, perquè si no fos per nosaltres, encara hi ha dues famílies al carrer a Cardedeu que estem intentant lluitar cada dia perquè tinguin un sostre on viure, i també apretem a l'Ajuntament perquè compleixi les seves obligacions i tothom tingui un dret i compleixi les seves obligacions mitjançant donar el dret d'habitatge a la gent del poble. Per tant, tant les generals com les municipals, jo crec que és importantíssim apretar perquè es vegin obligats a complir aquestes obligacions.
1: Clar, aquesta és potser una de les lluites més transversals que hi ha hagut en aquests últims anys, i res, si mirem xifres podem veure que aproximadament 2,7% de la població a l'estat espanyol es considera rica. Això vol dir que gairebé un 98% de la població podria patir al llarg de la vida o haver patit un problema com és el de l'habitatge.
0: Sí, bàsicament. I jo crec que això s'agreuja molt més a partir del 2008. La generació anterior, les generacions dels nostres pares, molts potser sí que van poder accedir a un habitatge, perquè en aquella època no s'entenia l'habitatge com una forma d'actius per... els immobles com una mena d'actius per obtenir beneficis, sinó s'entenia l'immoble com un lloc per viure i per la teva família. A dia d'avui, els immobles, no només pel fons voltor, sinó a nivell de gent que té una o dos habitatges, també s'entén com un actiu per produir diners en base a la, com he dit abans, a l'expulsió de la classe treballadora. Per tant, és el que dius, ens trobem en aquesta situació que la gran majoria de la població, tant al nostre país com a l'Estat, és que no té un... O sigui, ha de fer locures, bogeries, per poder arribar a final de mes, perquè no pot pagar un lloguer o infrahabitatges o lloga habitacions, o es veuen situacions extremes.
2: Si mirem a les llistes dels partits polítics, Néstor, podem veure que molts d'ells tenen com a actors principals i com a grans influents del propi partit persones amb enormes interessos immobiliaris i inclús vinculats a fons voltors. Com ho percebeu tot plegat? És això una mostra de que els lobbies són realment qui remena les cireres?
0: Sí, com he estat explicant, el sistema capitalista actual ja no és el sistema capitalista que entenem sempre de produir benefici, de produir produir béns per la gent, no, cotxes o matèries primes com antigament. A dia d'avui, el sistema capitalista es basa en el rendisme, és a dir, es basa en comprar actius financers. I en aquest, bueno, i és que ho veiem en tot, no només fons voltors, futbolistes, qualsevol persona que té diners, el que està a dia d'avui és utilitzar-lo tot a nivell de comprar habitatges per revaloritzar, per poder tenir un benefici. I en base a què? En base a la classe treballadora, és a dir, és la màxima destrucció de la classe treballadora, és treure-li tot el que té. I per tant, com ha estat dit, jo que fa poc fa sortir un article, un diari català, que la gran majoria de militants d'Aliança Catalana, o una gran part, són grans rendistes o que tenen grans habitats o que tenen multitud d'habitatges. I és això, els partits tradicionals de dretes basen la seva funció principal en el rendisme, i per tant, per això no han volgut aprovar el decret, i per això mai han volgut fer res per evitar aquesta, en la situació en què estem ara mateix amb el tema de l'habitatge.
2: Potser això que diré és un tòpic, bé, un topicàs, però sempre diuen que de les situacions complicades se'n pot extreure alguna lliçó o cosa bona. En aquest cas no seria lliçó, però sí que potser podríem veure que hi ha una gran part del jovent que s'està mobilitzant, jovent que potser no havia participat anteriorment en altres lluites. De fet, jovent que alguns d'ells inclús són fills de la gent que es va mobilitzar el 15M, que també va ser una gran mobilització. Pot ser que això faci que hi hagi molta gent que no està involucrada en una lluita social ara.

0: s'hi sent interpel·lada directament?
1: Sí, nosaltres creiem que on hem d'apostar molt fortament és el jovent d'avui en dia. És el que dius, potser des de l'època de postsentència no s'ha vist gent organitzada, unes manifestacions gegants, però el jovent d'avui en dia, si hi ha la generació, podem dir, post-2008, no? 15M, que ja estem quasi arribant als 40 anys, 30 molts, que ens veiem desesperats perquè no tenim res, o sigui, després del 2008 no ens han quedat res, tenim sous els mateixos que fa 20, quasi 20 anys i els lloguers han pujat un 200%, pues la gent que ens precedeix, o sigui, el jovent d'avui en dia que es pot veure completament desesperat perquè no veu sortida, és a dir, no, la crisi és tan gran que veure les seves famílies patir i és normal que és normal i jo celebro que vulguin fer alguna cosa i que vulguin lluitar pel seu drets i pel drets de la resta.
0: Néstor, militant del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu, veí també d'aquí al poble, hem conversat sobre el comitè local de Cardedeu que s'està organitzant per la vaga general. Recordem que aquest dilluns aquí, concretament al poble Cardedeu, a 8:15, si no dic malament, a la plaça Sant Corneli, doncs es farà una assemblea. Està tothom convidat, ja ho heu anunciat també per xarxes, així que moltes gràcies, us seguirem de prop i molta sort i paciència.
1: Perfecte, moltes gràcies per convidar-nos i qualsevol cosa que estem disponibles per explicar el que faci falta.
0: A reveure.
1: Adéu.
2: Falten 2 minuts per 3:15. Aquesta bona coordinació de bon matí no funciona, eh?
3: La secció comença rient, tal com ens porta llavors un cop comencem. Vull dir, això...
2: Sí, no passa res.
3: Evidentment que no.
4: No estava entenent res. Aixeca el braç i dic, ja hi vaig.
2: Era per comentar temes d'entrevistes de després i coses.
3: Val.
2: Vull dir, bueno, en fi.
3: No desvetllem la màgia de la ràdio, va.
2: No desvetllem què ve després, a foc.
3: Correcte.
2: Guillem Sánchez, t'he presentat, bon dia.
3: Bon dia, com estem?
2: Molt bé, com està la nostra gent de Twitter?
3: Doncs mireu, jo crec que això que li ha passat a en Jordi, a poca gent li ha passat, atenció. Ens diu, 19 anys passant per la mateixa carretera comarcal per anar a la feina i avui m'ha aparegut un cabirol just després del cartell triangular on hi surt un cabirol, tu. M'ha fet frenar en sec, s'ha quedat al mig de la calçada mirant-me 2 segons i ha fotut el camp.
2: Si hi ha cartells és per algo, penso, eh?
3: Ja, però no sempre te'ls trobes, no? Aquests animals.
4: Et trobes clar. Més porcs senglars que cabirols.
3: Això ja això és sí. Justícia poètica, això ja, no sí, sé, és molt romàntic aquesta situació.
2: Menys si xoques amb el cabirols.
3: Evidentment que no. Va, de transport segueix la cosa. Ens diuen, avui he agafat un bus express per primer cop i ara entenc perquè ningú agafa Rodalies. Bus cada 10 minuts, informació a temps real i a dintre del bus tothom assegut.
2: Si funcionés bé Rodalies, la gent agafaria Rodalies Express, però com que realment no funciona Rodalies, doncs s'han de buscar alternatives.
3: Va, històries d'autobusos, també, aquesta que ens diu en Jordi avui. Diu, H8 ple com un ou. Una senyora es queixa que els que portem motxilla ocupem l'espai de 2 persones i només paguem un bitllet. Un passatger amb motxilla li respon, jo no he pagat, senyora, m'he colat.
2: A veure.
3: Aquesta és la joventut i la societat que necessitem tots plegats.
4: S'ha colat.
2: Mira, que et queixis, sí, que potser no t'han cedit el seient per seure, ho puc arribar a entendre. Però que facis pagar-li al pobre senyor per portar una motxilla, per favor.
3: No, per això... Passa que, clar, tampoc t'has de colar el bus, no?
2: Tampoc això.
3: Has de pagar el bitllet.
2: Pagues el bitllet, sí.
3: Va, l'Aniol està content amb la feina de formigueta que va fent mica en mica. Ens diu, està amb el grup de la uni, que tothom parli castellà i que tu passis al català i tots canviïn de llengua. La vida així és l'hòstia.
2: És que... Premi... Per què passen aquests...
4: Creu de Sant Jordi,
3: però és que ho celebrem, eh? És que ho celebrem, això.
2: No, el problema és que ens...
3: És que ho celebrem. Andreu.
4: És un mínim. El gato...
3: Què va passar ahir?
4: El gato o no?
3: A l'Olímpico de Roma.
4: Real Madrid.
2: Dentro, fora de context, el gato o no? Vosaltres.
3: El Madrid, que va remuntar amb 5 minuts, perdia 3-1 i va guanyar 3-4. Aquest és el...
4: Ostres, surt el gato o no?
3: No surt el gato avui. El deixarem per la gent que el vulgui escoltar. Tot i així, hi ha gent com l'Aleix que ens diu està bé que guanyi el Madrid així. O sigui, hi ha gent que hi veu el costat positiu amb aquesta...
4: Bé, sí, estic d'acord, perquè mentre alguns equips golegen, ells s'aferren a aquesta èpica i queda demostrat que continuen entrebancant-se amb la mateixa pedra, que és posar els que en teoria són bons quan no ho són i mira què fa el Madrid posant els jugadors que tenen ganes de jugar realment.
3: Correcte.
4: I al minut 60 el gran Vinícius ja s'anava amb calentet cap a la banqueta.
3: Mira, de fet així en Jaume també ens diu, era bàsic que no perdessin, anava tot molt ràpid. Els necessitem així fins a la Supercopa, sense canvis.
4: Bueno, Supercopa, no t'ho vagis tan lluny. La setmana que ve.
3: Fins al clàssic Barça-Madrid, la setmana que ve, o no?
2: Sí, sí, ho sé, ho sé.
3: Ho saps, eh?
2: Ho sé, ho sé.
3: Diumenge a les 9, eh?
2: Ho sé, ho sé.
3: Val.
4: I dimecres que ve Barça-PSG.
3: Perfecte. Va, això no m'ho havia plantejat mai així. Ens escriu l'Alba. Tinc moltíssimes ganes de viure sola per poder tenir una nevera, per mi, i no una balda miserable.
2: Clar, entenc que això és problema de compartir pis.
3: Hi ha un compartir pis, per tant... Bé.
4: Si no, que es compren tres neveres petites.
3: Oh, sí, per exemple, les de càmping, aquestes que...
2: Sí, perquè anar a viure sol no crec que pugui pas.
3: Evidentment. Va, bona observació de l'Albert, que ens diu espero que hi porta les càmeres de la travessa cobri bé, perquè fa la feina i gairebé la mateixa travessa que qui concursa.
2: Mira, això és una cosa que sempre ho penso. No es valora la feina. Els veus allà pujant, escalant sota l'aigua... També s'ha de donar importància als càmeres.
3: Evidentment. I parlant de travessa, la Marta ens diu m'agradaria caminar per la vida amb la mateixa seguretat amb què la gent gran creu els semàfors en vermell.
2: Sí, i a més amb una lentitud patrimonial, eh? És increïble, això.
3: I et pares, evidentment, per no atropellar-los i te'ls quedes mirant i encara et fan una mirada de superioritat, no fos
2: de
3: cas
2: dir,
3: que...
2: De dir, què fas?
3: Està en vermell, senyora. O senyor, és igual. Ai, que sigui.
4: Pitjor, això,
2: potser són daltònics.
3: Va, acabarem la setmana amb una gran reflexió. Andreu i Ona.
2: Vinga, va.
3: La d'aquest usuari que ens escriu. Veure la sortida de sol és bonic, però la van posar una hora terrible.
2: La gent de vegades té una raó que de veritat em sorprèn.
3: Ah.
2: Ai, Guillem,
3: passeu...
2: Bon cap de setmana.
3: Passeu un bon cap de setmana.
2: Mira moltes sortides de sol, moltes postos.
3: Màxim una i a molt estirar, eh? No prometo res.
2: I ens veiem dilluns que ve.
4: Guillem a Porta Coca.
3: Sí.
2: Ah, és veritat, és veritat, és veritat.
3: Està bé.
2: Que vagi bé, Guillem.
3: Vaig encarregar.
2: Passes bon aniversari.
3: Adéu.
2: I ara canviem de tema perquè és moment de parlar sobre gastronomia. Avui, a la Foc Lent, l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Doncs sí o no, avui endolcirem els paladars perquè parlarem de la mel de la Vall de Ribes amb la Teresa Sala, la seva responsable. Hem de dir que Mel Vall de Ribes és una petita empresa familiar que des de l'any 1992 doncs, es dedica a la cura de les abelles i d'elles doncs, en recullen la mel, el pròpolis, la cera i també altres derivats. Estan ubicats a Bruguera, el terme municipal de Ribes de Freser, just a la falda del Taga. I sense més, doncs, saludem a la Teresa. Bon dia i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, Teresa.
6: Hola, bon dia i bona hora.
5: Per començar, hem dit que Mel Vall de Ribes és una empresa familiar. No sé qui la piloteu, entenc que no està sola i que també teniu treballadors.
6: Bueno, en principi, aquesta empresa o aquest projecte vam iniciar el meu amic i jo ja fa molts anys. Bueno, com a afició. I, bueno, vam anar ficant caixes d'abelles fins que va arribar un moment que ens va sortir un client que ens demanava consumir mel amb assiduïtat. I aquí va ser on vam haver de decidir si tiràvem endavant o seguíem mantenint aquest projecte com a aficionats. I vam haver de treure el registre sanitari, vam buscar un disseny, una etiqueta, una marca, etc, etc, i des d'aquí pues que ja vam anar seguint, fins que va arribar un moment que en Roc, el nostre fill, ell va estudiar agrària i va decidir pues dedicar-ho com a projecte de vida. El que passa realment segueix sent un negoci familiar en el qual estirem una mica tots.
5: Hem vist que realment ha funcionat molt bé perquè des de l'any 92 ja han passat més de 30 anys, vull dir que evidentment sí. Esteu en plena forma. Quants rus teniu i quantes abelles, Teresa? No sé si això es pot arribar
6: moment...
5: a computar, eh?
6: Mira, per anar bé no hauríem de tenir 300, però no les tenim, i menys ara. És a dir, que amb la temporada que hem passat, jo crec que devem estar, potser no arribem a les 200, crec. Diria, no m'han passat números, però nosaltres per anar bé hem de tenir unes 300 arnes. Bueno, ara passarà l'hivern, i de cara a la primavera doncs, haurem de fer eixams i remuntar, que és el que ens toca cada any.
5: Clar, ara entenc que la temporada de recollida de mel ja ha passat, que és primavera-estiu, per el que em comentes, Teresa? Com seria una mica el cicle anual? Explica'ns.
6: No, bueno, aviam, ara en principi encara estan aquí a Bruguera, però haurien d'estar fora ja, eh? És a dir, que si no són fora és perquè no han tingut temps. Però bueno, la tardor ja es tiren cap avall, cap al Baix Empordà. Però a la primavera, la que comença a començaments d'any, finals d'hivern, que ja cap al Baix Empordà ja comença a florir el romaní... Clar, allà va molt més aviat. En principi comencen els ametllers, però no és que n'hi hagin molts, però bueno, és més que tot perquè comencen les floracions. Però després, a la que comença el romaní, les abelles ja comencen a treballar allà baix. Clar, a partir d'aquí ja es comença la campanya. De mel. Dividim els colmenars en caixes, amb diferents unitats, bueno, 50-60 caixes, i llavors les anem distribuint per buscar les diferents varietats, diferents llocs. Desestacionem la producció i també la varietat de mel. Fins aquí dalt no tornen a pujar fins a finals d'abril, començaments de juny, que és quan comença la floració aquí dalt. Aquest any la floració va començar, però la secada del juliol ho va matar tot. I aquí, diguem-ne, ja no es va fer gens de mel aquí dalt, perquè, a més, la poca que havien fet quan van arribar se la van menjar elles, perquè no hi havia absolutament ni una flor.
5: Clar, amb el bon temps, perquè em comentes, Teresa, les teniu aquí a Bruguera, quan fa més fred o el període hivernal, pel que em comentes estan al Baix Empordà, que és Viladamat, no?
6: Sí, Viladamat, hi tenim un familiar i té, bueno, és pagès, bueno, ara ja està jubilat, però ell coneix molta gent i ens va presentar, bueno, ens va dir aneu allà a aquell camp. I bueno, vam anar a un terreny que ja ens van donar permís, perquè al fi i al cap, clar, pots portar les abelles a zones amb que parlis amb el propietari del terreny i allà pots deixar les abelles. I lo curiós del cas és que paguem un lloguer de l'espai i aquest lloguer es paga amb mel.
5: D'acord. La producció, que també és una cosa molt important, no sé quines novetats teniu aquesta temporada, què em pots explicar, què heu fabricat, perquè entenc que cada temporada heu fet diferents tipus de mel, no?
6: Bueno, hem recollit aquesta temporada, hem fet una bona campanya de romaní, molt bona. És a dir, es va fer una temporada de romaní perquè la primavera va ploure molt i es va fer una bona campanya de romaní, una bona campanya de farigola, també hem fet taronger i bueno, després mil flors ha set nefasta. I després quina? I eucaliptus. El que passa a l'eucaliptus no és una campanya que hem fet pròpiament nosaltres, perquè el que fem quan anem al taronger, deixem les caixes allà baix a la zona de Tarragona amb un apicultor de Tarragona que se'n va a fer l'eucaliptus, i llavors s'emporta les nostres caixes amb alces noves i quan les tornen les anem a recollir allà baix, i el que tinguem d'eucaliptus ho tenim per nosaltres i també n'hem recollit.
5: Té molta sortida la mel, Teresa? La veneu per aquí a Catalunya, sobretot? Quins són els vostres públics potencial?
6: Nosaltres tenim botiga aquí a Ribes. Des de fa un any i mig o així tenim la botiga aquí al carrer Major, fent cantonada amb la plaça del Mercat. I la cosa s'ha disparat, la venda s'ha disparat molt. La mel en aquests moments, les nostres ventes són molt com a producte de regal, producte souvenir, digue-li com vulguis. Tenim clients, és a dir, tenim clients de la comarca, en tenim clients fora de la comarca, però en aquests moments no agafem cap client més, perquè és que no podem servir. Si anem agafem clients nous, llavors no tenim ni mel ni per ells ni per nosaltres. I mateix aquesta temporada vam quedar curts de mel.
5: Llavors, també clar, teniu altres... Sí, també teniu altres productes comestibles, no només la mel, no?
6: Sí. No, nosaltres el bo que té és que hem diversificat molt. La mel, en principi, és el producte inicial, és el reclam, però el nostre projecte està funcionant perquè hem diversificat. Aviam, nosaltres de la colmena n'extraiem tot el que podem, és a dir, tots els productes. la mel, el polen, la cera i el pròpolis. Aquests quatre. Llavors hi ha la pitoxina, que és el verí d'abella, que nosaltres no l'extraiem, ni i la gelea real, que no l'extraiem, però que comercialitzem. És a dir, que nosaltres tot el que ens podem elaborar nosaltres, ho fem. Si no, busquem qui ho fa i treballa amb criteri. Amb la mel, evidentment, tenim la mel, tal qual, amb les seves varietats, que totes les varietats són diferents en funció del seu origen floral, i després tenim els preparats. Els preparats són mel amb cúrcuma, mel amb gingebre, mel amb canyella, mel amb pròpolis, mel amb gelea real, la mel or. La mel or és actualment un dels nostres productes estrella, que més gent coneix, que és la nostra versió o interpretació de la Golden Latte, una beguda alemanya, i és una mel amb cúrcuma, gingebre, canyella, polen, pebre negre i cardamom, i està especialment formulada per prendre amb llet o amb beguda vegetal. Això són preparats que nosaltres venem i ara estan funcionant molt, és a dir, hi ha molta demanda. Potser gairebé es ven més això que la mel per si sola, val? Perquè clar, la gent que ja ens coneix ja venen aquí, ja ho venen a buscar. Els pròpolis els treballem, pues, els treballem o amb pols o amb tintura. Amb pols, pues, per elaborar galetes, que ens les fan al forn de Cal Rubiró, per elaborar caramels, que tenim un productor artesà que ens fa els caramels, al qual nosaltres li enviem els pròpolis. La mel no l'enviem perquè ja han buscat qui li proveix la mel de més a prop.
5: I... Teresa, ens queden 20 segons... Ha estat molt interessant realment i no tenim temps per res més. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al Territori 17 i t'emplacem per parlar-ne un altre dia, si et sembla bé.
6: Em sap greu haver-me allargat tant.
5: No passa res, nosaltres hi tornem demà al Territori 17 a partir de les 9 del matí. Gràcies a vosaltres.
6: Correcte, gràcies. Adéu, bon dia.
7: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
8: El nou FM.

0: la veu. Són les 10.
1: Estàs...
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigues, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves que dificulta la circulació i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
3: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
2: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixen més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, una a la C25 a Espinelves i una altra a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
5: Avui és dimarts 13 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1985, a l'Institut dels Dominics hi faltaven aules perquè havia augmentat el nombre d'alumnes.
4: I quin sant, no només no va anar-hi, sinó que no va saber-ho mai.
5: Doncs mira, Enric, va ser Sant Eduard, que va morir de vell el 5 de gener del 1066, a Londres. I tampoc ho va saber el bon català que va inventar el següent refrany. Si per l'octubre fa bon sol, pagès, enfonsa bé el sol.
4: Quina pena! Déu vos guard per totes i benvingudes al 671è Infopodcast Cardedeu.
5: I avui, com que ahir no vam poder-ho fer, us portem la vilatana emprenyada. Són una colla de vilatanes i hem intentat resumir.
6: Hola, em dic Anna Ramon i estic farta que quan vaig a les classes dirigides no hi ha suficient material per tothom. Les classes estan a tope i no hi ha material suficient ni el material que es necessita per fer l'exercici. Per exemple, el pes adient que necessitem.
7: Hola, em dic Eli i m'agradaria expressar el meu descontent amb la gestió del gimneu. Cada vegada menys activitats, menys gent que hi caben a les classes i en pitjors condicions.
8: Soc la Maria Àngels. El gym cada dia augmenta el nombre d'associats, però no augmenten les hores de classe. Total, un caos. Gairebé impossible aconseguir plaça per fer una classe.
9: Hola, em dic Helena, soc usuària del Gym 10 des de fa molt de temps. La meva queixa és per la reducció des de fa temps de les classes de cycling. Això li sumem la reducció de places, la inexistència de classe adequada per l'activitat i el mal estat de les bicis, que són tan antigues com el gimnàs. No s'han renovat mai.
4: Mare de Déu, com està el Gym 10? està que crema! Va, i ara anirem amb les paraules d'àvia.
10: Que mos ajudeu-me!
5: Que el que vol dir bàsicament és sense perdre el temps, molt ràpid. Fugir esporuguit.
2: Esporuguit!
5: Va, i passem a l'horta.
11: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Deixeu les plantes de pebrot. Si bé potser no voleu deixar-les fins l'any que ve, sí que fins les primeres gelades, i és que ara estan en una molt bona època productiva.
5: Oita tu. Va, i què us expliquem ara? Doncs que Cardedeu acollirà les quartes Resiolimpiades. Som grans i seguim aquí.
4: Doncs sí, Susana, així és, i és que prop de 400 persones grans de residències i centres de dia del Vallès participaran en una gran jornada d'esport adaptat, convivència i inclusió el dia 16 d'octubre a partir de les 10 del matí. Això és d'aquí 3 dies. Les Resiolimpiades són una jornada pensada perquè les persones grans tornin a ser protagonistes, surtin dels seus centres, es trobin amb persones d'altres residències i centres de dia i comparteixin una experiència marcada per l'esport, segons apunten l'alegria i les relacions socials. Aquesta quarta edició està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Cardedeu, la residència Maranata, la residència El Racó, el centre de dia Les Teixidores i la residència Anturium, amb la voluntat de continuar consolidant una iniciativa que uneix centres professionals, administració i comunitat.
5: Una iniciativa fantàstica. Va, parlem ara del temps. Venen pluges?
4: Comencem en setmana laboral amb un dia prou tranquil meteorològicament parlant, amb unes màximes de 23 graus i unes mínimes de 18. Massa alta, sens dubte, per l'època. L'únic tret diferencial de la jornada és que al llarg de la tarda i vespre poden caure alguns plugims o algunes roines.
5: Esperem que no i que sigui, ben poquet. Va, i pel que fa al trànsit, doncs tenim circulació amb retencions. A on? A l'AP7, sentit sud, entre Montmeló i Granollers. A la C17, sentit sud, entre Mollet del Vallès i Parets del Vallès. A la C17, sentit sud també, entre Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt, i a la C60, sentit nord, a la Roca del Vallès.
4: És a dir, no agafeu la C17. I amb això...
5: Ni la C17 ni la P7.
4: Exacte, arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui, 4:45 de la tarda, tenim cursos a la Montsia de desenvolupament de contingut per a xarxes socials i alerta perquè són 100% subvencionats. Entreu al web d'Ajuntament i veureu tota la informació.
5: I a la Biblioteca Marc de Vilalba tindrem mons fantàstics, tertúlia sci-fi, fantàstica i terror amb... Quality Land, de Marc Yup Killings. És una sessió dinamitzada per la Marta de Bru de Sala i Martí. Enric serà amb l'autora i tot això serà a 6:45.
4: I amb això, feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
5: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
4: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de què, Susanna?
5: De WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, Consell de Proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
12: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
3: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, asseverat de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.
2: Notícies en

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. És la una.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I de fet, en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor. Escoltem ara Alba Barnosell, que és l'alcaldessa de Granollers.
4: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
3: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol oficial i la plaça de la Porxada ha acollit també un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions, recordem, tenen fins demà per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta en l'APSAT a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. I una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de la Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home al barri de Roquetes, a Barcelona, la matinada del 12 d'octubre.
2: Notícies en xarxa.
5: Ous 15 d'octubre de 2026, això és l'enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 15 d'octubre, amb la segona jornada de Champions acabada ja ahir, amb les victòries, amb remuntada inclosa del Madrid i del Betis, els dos propers rivals del Barça a la Champions, també va guanyar el PSG, que serà el proper rival del Barça també a la Champions la setmana vinent. Avui també parlarem de bàsquet, sobretot amb la victòria primera de la temporada de l'Uni Girona, en aquest cas a l'Eurocup femenina, la primera jornada, i també va guanyar ahir la Penya, primera victòria en aquest cas a l'ACB, en petita jornada contra l'Andorra, que va acabar recuperant ahir, pels aiguats es va suspendre en aquell seu dia, i va guanyar clarament a l'Olímpic de Badalona, just abans del primer derbi del curs, després evidentment del de la Supercopa, que es va endur la Penya. Aquest diumenge juga el primer derbi de l'ACB entre Joventut i Barça. Futbol, bàsquet, però també tindrem handbol, amb el Champions masculina per al Barça, waterpolo, patinatge i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ha fet oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta samarreta publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça, aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa també en la diferència de gols i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça-Arsenal de Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra es van jugar 5 partits pendents a la 5a jornada de tercera federació masculina, ajornada en el seu dia pels Aiguats.
1: La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala a Nou Barris. Segons se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristòfol. També van tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf, per la mínima, 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espai Girona va sumar ahir la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostra Baixec en el primer partit d'Eurocup femenina. Amb només 8 jugadores disponibles, en ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Jana Martín, s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina, i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a l'ACB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final en l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
0: Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, el seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Giussa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, i Ian Tarrafeta del Nantes, Jan Gurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. El lateral del Granollers, Marcos Fis, i el porter blaugrana Sergei Hernández també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual tenen el lloc assegurat perquè són anfitrions en Portugal i Suïssa.
0: I en categoria femenina, també en handbol, ahir va acabar perdent el CAC 7 Granollers en el partit de la jornada intersemanal de la Lliga Guerreres a Navarra.
1: L'equip ballesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre, quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
0: Amb waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Canllong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el tercer títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Assumpción al Paraguai.
1: Enllestida la fase de grups, que ja han quedat definits els quarts de final, i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile, avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
0: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana masculina.
1: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4, que jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels 3 grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: com cada dijous, hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, Carme, ho avançàvem ahir, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, en grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més, i a partir de les 11 i fins a les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, al patinatge, dissabte també tindrem hoquei patins, handbol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de clubs de primera divisió de natació des de les instal·lacions de Can Llonc a Sabadell. A 2:15 el torn de matí i a 6:45 el de la tarda. I ja a la tarda a l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova a les 4. I quan acabi a les 6, handbol de primera divisió masculina estatal, amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Tot això dissabte, diumenge tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la primera divisió femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boc des de la Guinardera. I ja a la tarda a l'Enjoc TV doble ració de futbol, primer a les 4 amb el partit de Lliga Elit entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell al municipi pel Sagnia. I per rematar-ho, a les 6, duel de la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el San Juan Atlético Moncada al municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous, 15 d'octubre, 13 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, també en la diferència de gols, i amb 6 equips més que han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, que és el pròxim rival del Barça aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Recordem que entremig també hi ha el PSG, dimarts vinent també en Champions. Tots dos van guanyar ahir, Betis i Madrid, havent de remuntar els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'exblaugrana Abde, Cucho Hernández i també Isco de penal, i els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra del conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons van explicar després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit la sanció de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça el 25 d'octubre. Això ho explicava ell mateix.
1: La final roja para mí es muy fácil porque todas las otras aficiones van a decir que es lo correcto, pero nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
0: Y eso deía el entrenador José Mourinho en rueda de prensa.
2: ¿Tú piensas que es normal que 2 horas antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No necesitas de responderme, pero es la pregunta que yo hago. ¿Piensas que es normal? ¿No podían hacerlo ahora? ¿No podían hacerlo mañana por la mañana? Tenemos que venir en autobús y casi llegando al estadio es cuando sabemos que Vinicius tiene 4 partidos.
0: En qualsevol cas, aquest Barça-Madrid, sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical a la samarreta blaugrana.

0: Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà de Califòrnia, en aquest cas en col·laboració amb AZ Chaik. A Tyler, the Creator, que hi ha en concret la seva marca Golf, són les que apareixen a la samarreta d'especial del Barça pel clàssic del 25 d'octubre, de novembre, volíem dir, d'octubre, ara sí, d'aquí un 10 dies justos, que el club ha posat a la venda amb edició limitada per un preu de 499,99 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà un dia abans aquesta samarreta, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, el Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Com dèiem abans, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que ha guanyat també els dos partits de Champions que ha jugat. L'altre català de la primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les dues, amb la visita a Cornellà al Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar en aquest cas dimarts a la Champions. El conjunt perico que va deixar escapar dos punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat i buscarà trobar-se en la victòria malgrat ser conscient de la dificultat del rival. Ahir en parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor, Pol Lozano.
1: Al final el otro día una acción que la podemos defender seguramente mucho mejor y en primera división te mata, o sea, al final, y más en equipos así como el Atlético Madrid, ¿no?, que tiene mucho potencial ofensivo, si no estás bien en el área defensiva sobre todo, bueno, pues te castigan, ¿no? En cualquier jugada te pueden marcar, pero yo creo que si estamos sólidos y hacemos lo que hemos trabajado, yo creo que vamos a sacar algo positivo seguro.
0: Un Pol Lozano que també va tornar a defensar a ultrança el seu entrenador, Manolo González.
1: Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, ningú diria res del míster, no? Però al final, a vegades hi ha situacions i quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, pues, el primer que normalment on van més les mirades és el míster. Jo crec que al final, pues, és una figura molt, molt difícil. Ell ho sap, que no hem fet partits al 100% del que nosaltres podem donar i ens exigeix molt amb això, no? Amb la intensitat, en què intentem fer sempre en cada moment el que ell ens demana, i sí que és veritat que, bueno, que la confiança nostra cap a ell, de veritat que és molt, és gran.
0: I un últim apunt d'un document del migcampista perico, en aquest cas sobre la necessitat de reivindicar-se a casa davant de la seva afició, malgrat que el partit sigui contra l'Atlètic de Madrid.
1: Per nosaltres guanyar a casa, independentment del rival, és molt important per nosaltres. Evidentment és una necessitat perquè al final portes partit sense guanyar. Però jo crec que també és una oportunitat per a nosaltres, no?, de reivindicar-nos, de mostrar l'equip que som, i estic segur que ho farem.
0: Dissabte a les dues, aquest Espanyol Atlètic de Madrid, a 6:45 de la tarda, també dissabte, jugarà a la Cartuja al Betis-Barça. Demà, evidentment, en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la 5ª jornada de la 3ª Federació Masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats, pel temporal d'Aiguats, ara fa 10 dies. La Muntanyesa recupera el liderat després de guanyar 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristòbal. També vam tenir dos empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospi, de l'Hospitalet, contra el Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Miriam González.
2: Els del Pla d'Urgell van marxar al descans amb un 2-0 en contra després d'una primera part fluixa marcada pels gols de Tim i Bafode. A la represa, els canvis de Manel Cazorla van revitalitzar l'equip. Max Porta va retallar distàncies amb el 2-1 i el Mollerussa va pressionar fins al final. Però Sergio Aguza va evitar l'empat en l'última jugada. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
3: La sensació és que s'escapa un punt mínim. Després del que s'ha vist tota la segona part, crec que hem sigut infinitament superiors al rival.
2: Ara els de Cazorla tancaran aquesta setmana exigent amb 3 partits, rebent el Peralada diumenge a les 12 del migdia al Municipal de Mollerussa.
0: Gràcies, Míriam, i no marxem de les Terres de Ponent ni de la categoria, aquesta tercera federació, perquè l'Atlètic Lleida, que després d'aquesta jornada és novè a la classificació, buscarà diumenge al Camp d'Esports tornar a guanyar, després de fer-ho per primera vegada diumenge passat, amb la visita, això sí, al Camp d'Esports d'un dels equips de la part alta, el Badalona. Ho agullarà, diu Sergi Guiu.
4: La victòria del passat dissabte a Montcada i Reixac va calmar les aigües internes de l'Atlètic Lleida. L'equip va saber competir com demanava el context per sumar 3 punts que li permet afrontar la cita de diumenge amb una millor cara. De fet, sobre la cita d'aquest diumenge al Camp d'Esports, el jugador de l'Atlètic Lleida, Juan Agüero, parlava de la necessitat d'aconseguir la millor versió i regularitat a la capital del Segrià.
5: Bueno, creo que es un rival muy duro. No sé, creo que van primeros, van líderes y con muy buenos jugadores, hoy ya lo hemos visto en vídeo. Y bueno, que no nos lo pondrán fácil. Creo que en el Camp de Sports todavía tenemos que sacar nuestra mejor versión, que creo que no lo hemos hecho. Pero bueno, ya te digo, el equipo está entrenando bien. Hoy hemos podido entrenar muy bien en el Camp de Sports, se han visto cosas. I bueno, con muchas ganas de afrontar este partido.
4: Agüero parlava del Badalona, rival de l'Atlètic Lleida aquest diumenge al Camp d'Esports a les 5 de la tarda.

0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Espart Girona va sumar la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina. Amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Iana Martín s'hi afegeix també la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt junior hi va anar de menys a més i a la partit, i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez va assegurar que havia vist algun brot verd, algun petit pas endavant.
1: Pequeño pasito para adelante en la ejecución de las cosas y en el esfuerzo defensivo. Contento por eso y a seguir. Yo creo que hemos dado un pequeñito paso para adelante, pero ya está. No me atrevo a decir nada especial del partido, ni creo que tengamos que estar contentos. Y si yo estuviese contento hoy aquí en la rueda de prensa, ¿cómo puedo estar contento con 0-3 en Liga y jugando todavía como jugamos? No, como entrenador no puedo estar contento.
0: Primera victòria, com deien, després de 6 partits per a l'únic, amb 8 jugadores. Dissabte visitarà també la pista de l'Araski de Vitòria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. L'altre català de la Lliga, el Cadí la Seu, també jugarà dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. A l'Olímpic de Badalona també va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
2: Bon dia. La sisa joventut va superar ahir el Moravant Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96-75. Els de Dani Miret van anar durant 30 minuts per darrere en el marcador, arribant a perdre de 9 punts. Però com reconeixia el mateix tècnic de la penya, quan es van treure la pressió del damunt, es va poder veure la millor versió verd i negra.
3: Aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador i també, doncs, realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat i ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important.
2: No va tenir el dia Nico La Provítola, que va acabar amb 2 d'11 triples, i Ricky Rubio va establir el seu rècord d'assistències amb 12 després de 18 anys. El més destacat va ser Àlex Reyes, que va anotar 5 triples i va subratllar la importància de no fallar a casa.
4: Éramos conscientes de que el primer partido en casa siempre es muy importante. Bueno, hemos tenido dos salidas muy complicadas, Lugo y Vitoria no son canchas sencillas. Bueno, después de conseguir aquí la Supercopa, el otro día el partido de Champions, pues empezar ganando en Liga era súper importante. Así que bueno, tensión, ¿no? Yo creo que un poco responsabilidad, ¿no? De, oye, esta camiseta es importante y hay que sumar en casa como sea.
2: Abans del maig es va fer la celebració del títol de la Supercopa CB i els 4.636 espectadors que hi van ser van poder gaudir-ho. Cal recordar que diumenge la penya rebrà el Barça a partir de les 7 de la tarda en la reedició de la final de la Supercopa CB de fa un mes.
0: Gràcies, Ramon. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, que, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, la capital romanesa. Els blaugranes que venen de guanyar, que de guanyar avui, volíem dir, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase. Saben que, més enllà de la classificació, també són importants els punts que s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
5: És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem i jo crec que l'equip està millor, estem entrenant cada vegada més i volem guanyar els 2 punts que tindré que treballar i lluitar. Jo crec que el nostre sistema defensiu no està al mateix nivell que l'any passat i pot ser que les primeres 2 setmanes a poc estem una altra vegada agafant mecanismes.
0: Avui a 6:45 de la tarda aquest Dinamo de Bucarest-Barça de la quarta jornada de Champions masculina, i en categoria femenina hi va acabar perdent del CAXE Granollers, en aquest cas partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreras a Navarra, a la pista del Betionac, 28-24. Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga Guerreras. Ara s'atura aquesta Lliga fins al 31 d'octubre quan el CAXE rebrà el Palau d'Esports al Màlaga. I en waterpolo, acabem amb això, l'Estalpul Natació Sabadell no va poder posar fi a l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta, que es van d'un altre cop més la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo, en aquest cas en guanyar 16-9 a la final a disputada a Can Llong. Ràdio Sabadell, Àlex Gelabert.
6: A remolc des del segon quart, el club va començar l'últim període marcant l'11-9, però 5 gols consecutius del vigent campió d'Europa van sentenciar la final. El tècnic Albert Espanyol considera que tenen marge de millora.
7: El nostre objectiu és competir contra el Barceloneta i el nostre repte és guanyar-lo, no? És molt difícil perquè el Barceloneta actualment és campió d'Europa, el qual el converteix en el millor equip del món, per tant és un repte molt complicat, però és el repte que ens posem. Estem competint, ja estem pel bon camí, i a més, responent al que dius, crec que nosaltres tenim molt de marge de millora. Acabem de començar, crec que aquesta, si no m'equivoco, és la setmana número 9 d'aquest nou projecte, i crec que el temps juga al nostre favor, en el sentit que treballant dia a dia i esforçant-nos, doncs ens podrem apropar.
6: Espanyol no va poder comptar amb Fran Valera, lesionat a l'espatlla dreta. Tots dos equips es tornen a veure les cares diumenge a la una, en aquesta ocasió a la Sant Sebastià, en el partit corresponent a la setena jornada de la Divisió d'Honor.
0: Gràcies, Àlex, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
8: La xarxa de comunicació local. Aquest any.
9: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dijous, 15 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

dijous 15 d'octubre, avui amb la mirada posada ja en el cap de setmana, després que acabés ahir la segona jornada de Champions masculina de futbol, amb els partits del Betis, el PSG i el Madrid, que són precisament els pròxims tres rivals del Barça de Flick. Molt futbol, però també bàsquet, amb les victòries també ahir de l'Espart Girona a l'Eurocup masculina i la Penya, a l'ACB, amb vol, perquè avui té Champions al Barça, waterpolo, patinatge i més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça fa oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 €. És el novè artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar a Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça d'aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu, 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa també en diferència de gols i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça-Arsenal de Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre, per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la Lliga de 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats.
1: La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, a Nou Barris. Segons se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristòbal. També vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar ahir la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Iana Martín s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial per acabar guanyant de 21, 96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar el Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
0: Quarta jornada de Champions per al Barça, que encara li quedaran 2 més. Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Chiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, Ian Terrafeta del Nantes, Sant Jangurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. El lateral de Granollers, Marcos Fis, i el porter blaugrana, Sergei Hernández, també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual tenen en el lloc assegurat perquè en són els anfitrions en Portugal i Suïssa.
0: I en categoria femenina també en handbol, ahir va acabar perdent el GAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra.
1: L'equip vallesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga en Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Can Lloc. Campllong a la capital vallesana. D'aquesta manera, el barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el tercer títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Asunción al Paraguai.
1: Enllestida la fase de grups, ja han quedat definits els quarts de final i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
0: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana Masculina.
1: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que es jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels tres grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, ho avançàvem ahir, Carme, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més. I a partir de les 11 i fins a les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, dissabte també tindrem hoquei patins amb vol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de Clubs de Primera Divisió de Natació des de les instal·lacions de Can Llonca a Sabadell a 11:15 al Torre de Matí i a 7:15 al de la tarda. I ja a la tarda l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova a les 4. I quan acabi a les 6 en vol de Primera Divisió Masculina Estatal amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Això dissabte, diumenge, tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la Divisió d'Honor Femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boca des de la Guinardera. I ja a la tarda, l'Enjoc TV, doble ració de futbol. Primer a les 4 amb el partit de Lliga Elit entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell, el municipal Sagnia. I per rematar-ho, a les 6, duel de la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el Sant Juan Atlético Moncada, el municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà, California, en aquest cas amb col·laboració amb Ace & Chike. Tyler, the Creator, i en concret la seva marca Golf, són les que apareixeran a la samarreta especial del Barça, del clàssic del 25 d'octubre, com dèiem, que el club ja ha posat a la venda a partir d'avui mateix, amb edició limitada, amb un preu de 499,99 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, al Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Abans, com dèiem, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que guanya també els dos partits de Champions que ha jugat, com el Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les dues, amb la visita a Cornellà del Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar aquest cas dimarts a la Champions. El conjunt perico, que va deixar escapar dos punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat, buscarà retrobar-se en la victòria malgrat ser un conscient de la dificultat del rival, aquest Atlètic de Madrid. Ahir parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor de l'Espanyol, Pau Lozano.
1: Bueno, el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo que cada año tiene mejor equipo. Al final es de los mejores equipos de la liga y cuando te enfrentas a estos equipos, pues al final tienes que ser muy sólido defensivamente y a partir de ahí tener mucha más calma con balón de la que hemos tenido. Bueno, es un equipo que tampoco te plantea una presión súper alta, pero sí que son muy agresivos cuando saltan a la presión. Hemos visto dónde encontrar las ventajas y yo creo que la clave va a ser esa, estar muy sólidos defensivamente y que con balón estemos finos para encontrar esas ventajas que las hay.
0: Un Pau Lozano que també va tornar a defensar a ultrança el seu entrenador, Manolo González.
1: Sí que és veritat que, bueno, que la confiança nostra cap a ell, de veritat que és molt, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat, bueno, situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, bueno, pues, és normal que hi hagi crítiques i hi hagi, és el món del futbol, però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
0: I un últim document del migcampista Perico, en aquest cas sobre els pocs minuts que ha tingut aquest principi de curs, tenint en compte que venia de ser una peça clau la temporada passada.
1: Los futbolistas siempre pues somos egoístas en el aspecto de que cuando no juegas pues normalmente siempre lo pasas peor que cuando juegas, obviamente, pero lo que está claro y lo que nos va a llevar hasta el final a nuestro objetivo es que el grupo, el colectivo está muy por encima de cualquier jugador, ¿no? Yo creo que al final se han hecho muy buenos partidos, buenos minutos y cuando te toca participar menos pues lo único que puedes hacer es sumar dentro del equipo, seguir entrenando bien y cuando el míster lo crea conveniente pues estar preparado para poder sumar minutos de calidad.
0: Dissabte a les dues, en aquest cas, Espanyol.

0: L'Atlètic de Madrid, a l'RCD Stadium, a 7:15 es jugarà a la Cartuja el Betis-Barça. Demà en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels aiguats. La Muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Golejada de la Fundació Esportiva Grama al centre parroquial Sant Cristóbal per 0-5 en un partit on a la mitja hora el maig estava ja sentenciat, i és que el conjunt de la Fundació Grama va ser letal en atac i el Sant Cristóbal no va oposar resistència en els primers 45 minuts. A la segona part l'equip agarenc va millorar, però ja el resultat era ja massa ampli. A les acaballes del partit arribava el 0-5, que seria definitiu. Cristian García, dur i contundent amb els seus jugadors.
2: Lo que se ha visto, ¿no?, en los primeros 35 minutos, creo que hay un equipo que quería competir, otro que no ha querido, que no ha podido y que nos han pasado por encima. Con ese nivel es difícil ganar en tercera división, sabiendo que hay equipos muy buenos y sabemos que nuestras mejores versiones estamos todos metidos y intentamos ir al 100% en los duelos, en la... porque no es cosa táctica ni de jugadores, al final vas cambiando y creo que había oportunidad para otra gente. También nos pasó el día de Badalona, o sea, al final yo, está claro que yo tengo mi parte de culpa. El día de Badalona yo creo que pues el planteamiento no fue acertado, así se lo dije a ellos, creo que me equivoqué a la hora de elección de futbolistas y a la hora de plantear el partido, pero yo estoy claro que yo sí, a lo mejor soy flojo, pero no, siempre no me puedo equivocar en todo.
1: Y es que el San Cristóbal torna a jugar a casa el diumenge a les 12 davant l'Escala. Bona oportunitat per oblidar-se d'aquesta desfeta.
0: Gràcies, Miqui. També ahir vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
3: El centre d'esports Hospitalet suma una victòria molt important contra el Mollerussa per 2-1. L'Hospi va sortir molt endollat i als 3 minuts Timos Carautas va avançar els ibarencs. Un avantatge que va continuar fins al minut 19, quan Cissé va marcar el 2-0. No obstant, el partit es va complicar la represa. Només 30 segons després del descans, Max Porta va retallar distàncies per al Mollerussa. Els visitants van guanyar protagonisme i van dominar la pilota, però l'Hospi va resistir i va conservar els 3 punts. Un triomf especialment valuós per un equip que arribava al partit només 3 dies després de jugar al camp del Peralada. Les rotacions van permetre gestionar el desgast i sumar una nova victòria. Raúl Paje és l'entrenador de l'equip hospitalenc.
4: Hay que darle mucho valor a la victoria, decía a los chicos, disfrutarlo y celebrarlo porque parece que hayamos perdido 0-4.
5: Y hay que saber afrontar que a veces pues toca rotar. Creo que tenemos suficiente capacidad como para poder mover piezas y que también durante el partido con los 5 cambios que hacemos siempre el nivel del grupo pues siga siendo el mismo y lo podamos elevar. Y ya está, y a partir de ahí pues nosotros intentaremos cada semana poner el mejor 11.
3: Amb aquests 3 punts l'Hospi puja fins a la 4ª posició amb 10 punts, 2 menys que el líder, la Muntanyesa. Els riberencs tornaran a jugar a casa aquest diumenge amb la visita de la Pobla de Mafumet.
0: Gràcies, Sergi. Quedarà pendent d'aquesta 5a jornada per al dimecres 28 d'octubre al Vilanova-San Juan Atlético Moncada.

0: En bàsquet, l'Espar Girona va sumar i la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores, això sí, disponibles, amb les baixes de Mercerón, Quevedo i Ana Martín, i també la pivot andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit, i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez va assegurar que hi havia algun brot verd, ja ho direm, algun petit pas endavant. Això sí, també reconeixia que no podia estar content i que el seu sentiment era de frustració i preocupació, tenint en compte la situació de l'equip.
1: Vosotros veis la situación del equipo, hemos jugado con 8, oye. O sea, si creéis que yo puedo estar contento, y tenemos un partido en Vitoria, que ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo un entrenador puede estar contento para preparar un partido que tiene el sábado con 8 jugadoras? Estoy preocupado, no puedo estar contento, no puedo estar feliz, porque no todo es ganar, perder, que la felicidad me viene de lo que transmitimos, como hemos hecho, por ejemplo, los dos últimos años, ¿no? Y yo soy el mismo, oigo comentarios de gente que no me conoce de nada, que dice, no, está, es, ¿qué quiere irse? Quiere que le echen. Para decir eso de mí es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional, porque el que me conoce algo sabe que yo estoy luchando cada día al máximo, pero claro, estoy frustrado.
0: Primera victòria després de 6 partits per a l'únic. Amb 8 jugadores dissabte visitarà la pista de l'Araski de Vitoria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. El Cadí la Seu, l'altre català de la Lliga, jugarà també dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina, ahir també va guanyar el Joventut, la sisa Joventut, que va sumar la primera victòria a la sèrie després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final a l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Teníem ganes de tornar a jugar a casa i teníem ganes de tornar a jugar a la Lliga CB i guanyar. Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant. No hem fet un partit perfecte, però sí que vull remarcar que avui teníem una pressió extra, hem començat la Lliga CB 0-2, hem fet una victòria que és molt bona i molt important per nosaltres en el moment que estem.
0: La sisa Joventut, que tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada de CB, ni més ni menys que contra el Barça, en una reedició a l'Olímpic de Badalona de la final de la Supercopa que va guanyar la penya fa just un mes. En una quarta jornada de CB cobra el partit del Manresa contra l'Unicaja dissabte a les 6, diumenge jugaran la resta de catalans, al migdia el Girona rebrà l'EMA Corunya i el Lleida visitarà Saragossa. Ua, ulla de ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip de la Terraferma ja té els 5 sentits posats a la cita d'aquest cap de setmana en terres aragoneses i viatjarà després de sumar la segona derrota consecutiva i amb diversos aspectes damunt la taula on l'equip pot fer una passa endavant. De tot plegat n'hem parlat aquest dimecres amb el jugador francès de l'Ilerna Lleida, Zachary Perran. Aspectes com la intensitat o l'energia han estat alguns dels que hem analitzat.
4: Yeah, for sure. I mean, when you lose 2 games in a row, everybody has to...
5: Sí, sens dubte. Quan perds 2 partits seguits, tothom ha de fer una passa endavant. Tothom a l'equip ha de fer millor la seva feina, m'incloc jo també. Crec que hauria pogut defensar molt millor contra el Burgos i també contra l'Obradoiro. Així que estaré a punt per diumenge perquè per mi és molt important demostrar a tothom que puc jugar tan bé com en atac com en defensa. Estic molt centrat en aquests aspectes avui, però sí, tothom ha de fer un pas endavant, som professionals i sabem què hem de fer per guanyar.
4: We are professional, we know what we need to do to win the game on Sunday, so we're gonna work and we're gonna be ready.
3: Amb el convenciment que l'equip farà aquesta passa endavant, l'MVP a la pista de l'Obradoiro, Miquel Sanz, deixava clar que guanyar Saragossa aquest proper diumenge significaria reforçar la feina feta durant aquesta setmana.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta semana ya desde el primer día lo estamos notando en los entrenamientos, estamos apretando como nunca y bueno, queremos ganar el siguiente partido y estamos trabajando para ello. Hombre, una alegría más, ¿no? Ganar siempre es alegría, así que bueno, eso.
3: Recordem que aquest dijous el jugador neerlandès Lucas Nguessan s'afegirà als entrenaments de l'Ilerna Lleida per permetre treballar d'una millor forma en el dia a dia de l'equip.
0: Gràcies, Sergi. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, en aquell cas amb victòria a casa. Avui serà a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, sabent que saben ja, però, que més enllà de la classificació també són importants els punts, perquè en aquest cas, en aquesta nova competició de la Champions, s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
7: Jo crec que cadascú té que preocupar-se del seu i el nostre es tracta de guanyar per classificar-nos. Sabem que trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. Segurament, amb plena seguretat, el partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
0: Avui a 6:45 de la tarda, aquest Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de Champions masculina, i en categoria femenina, ahir va acabar perdent el CAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra, a la pista del Betionac, 28-24. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va complir els pronòstics i va tornar a guanyar ahir a la Supercopa d'Espanya 16-9 a la final contra el Sabadell, en una final disputada precisament a Can Llong, a la cocapital vallesana. Escoltem els entrenadors, Albert Espanyol del Sabadell i Fran Fernández del Barceloneta.
8: Crec que ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit fins al final, que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
9: Lo he visto comprometido, lo he visto con ganas de jugar. Creo que nos falta un poco de frescura, no sé si física, también un poco de mental, que creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa. Me voy contento, pero con la sensación de que todavía estamos lejos de lo que creo que podemos dar.
0: Els dos equips, per cert, es tornen a enfrontar, en aquest cas, al partit de Lliga aquest cap de setmana. I acabem patinatge, ho hem anat dient, aquest cap de setmana es disputa Asunción al Paraguai dins aquests World Skate Games del Mundial de patinatge, amb diversos clubs catalans que parteixen com a favorits. Un dels catalans que hi va és el CPA Tona, el nou FM, Marcel Puig.
10: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
11: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
10: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
11: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
10: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
0: Gràcies, Marcel. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la imantrica, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra radiolocal. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El Consell Inaugural Terra de Guapes el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
0: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau. Ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrenda floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions del pròxim 29 de novembre.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
18: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
17: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
0: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
19: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
20: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
19: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
21: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tasmaridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
22: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
23: A mi veure els xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
24: Com molt tova, el mateix que ella, dic.
23: Tova, és una sensació molt bona perquè a mi m'agrada molt, és tova, tova.
22: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Matí de retencions a l'AP7, l'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
25: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
0: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
25: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
25: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
25: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentir hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
7: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
8: Bon dia, Marta. Tant el club blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
8: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
10: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
8: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació, jugats ahir, l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, L'Escala 0, i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona el company del 9FM, Marcel Puig.
1: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. El Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
4: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
1: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
4: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
1: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
8: I amb waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algun unes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau. Ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrenda floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27, per uns comptes ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat

0: Han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
1: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
0: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
4: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
4: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
3: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
7: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
8: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
6: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
3: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
10: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
9: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la Pimec, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
2: Notícies en xarxa.
3: Són 3:15. La plataforma Transdi

0: Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
1: La plataforma Ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
2: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
1: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brinca a sumar-s'hi.
0: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
3: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
4: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés a les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
3: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfal, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
5: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
6: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem bàsicament.
5: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
0: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
8: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
8: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
8: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
8: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
9: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
10: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva. No?
9: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital a vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambole Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
12: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
11: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
0: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
8: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
13: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
14: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
13: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
15: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
13: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. Amb la selecció del Brasil es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
16: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
13: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, en vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
17: La xarxa de comunicació local.

0: 10. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del Suez. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat avui en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
2: Mentre el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres, en aquest cas al Senat. I vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes. La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
4: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
2: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura però que trigarà un any a entrar en vigor. Justament avui les plataformes d'usuaris de tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre, que recordem és per l'habitatge. La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncia les mancances dels serveis que connecten els trens a les Terres de l'Ebre i el Priorat i no descarten i accions reivindicatives durant aquesta jornada de mobilització. Situació normalitzada ja a l'AP7 a Subirats en sentit nord. A hores d'ara la via està del tot oberta i ja se circula sense problemes. L'accident entre dos camions i diversos turismes a Subirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions. Un dels camions ha perdut la càrrega i ha obligat a fer un tall per netejar la via. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional a la millor traducció 2026 al reusenc Pablo Martín Sánchez. El guardó està dotat amb 30.000 euros, destaca per la traducció de Lugares de George Perec.
5: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
3: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
2: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que ben insuficients són els de 2020 fins a 2034.
4: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
2: I un home de 53 anys i veí d'Aitona, al Segrià, mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
5: Perquè sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
6: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
6: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
6: Mònica, com anem?
7: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
6: Una mica, eh?
7: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30 i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
6: Sí.
7: I te la veure on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí. Por... Aquella de que fem bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
6: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
7: Pues bueno, res, benvingut.
6: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... I la trobava a faltar.
7: Sí, sí. Era.
6: No?
7: Sí.
6: Mira, era bonica la de... A veure... Sempre ho hem dit, no?, que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
7: Ja,
6: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
7: sí,
6: a mi m'agrada.
7: Sí.
6: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
7: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
6: Uh-huh.
7: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya. I és la mare de, bueno, d'una noia i un noi. Uh-huh. Aquesta discapacitat, la Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
8: Sí, sí, sí, del 2005.
7: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
8: Aviat
7: té 17.
6: Uh-huh.
7: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
6: Hola, Mary. Hola. Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
9: Gràcies.
6: Què tal?
9: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
6: Sí, sí.
9: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
6: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
9: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, uh-huh. A part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard de la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que és la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
6: Ah, fantàstic, sí.
9: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades.
6: Ah.
9: A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin haver heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
6: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
9: No, al contrari.
6: No té per què?
9: En un alt percentatge hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
6: Mal.
9: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada és a cada 5.000.
6: Ah, clar, és el que deies.
9: O sí, fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir, m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar el diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
6: Val.
9: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
6: Val.
9: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i ter l'amor que jo sentia per ell, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres pues sí. ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
6: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
7: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem sí. tot, no, així.
9: Ah. El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Wow. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
6: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
7: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era el, sí. el que significava i el que...
9: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, una envoltòria, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que el David li estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'ex fràgil. I ell va obrir el paquet que portava i era un biberó i un xumet. Diu, la meva dona estava embarassada. Està embarassada. Oh. Aprofitava aquest dinar familiar. Va ser dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altres capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
6: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal...
9: Sí.
6: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
7: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així, una cosa rara, no?
9: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic, tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fugir. Continua cada dia.
7: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
9: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
7: Sí.
9: De...
6: Clar.
7: Però és que això no se'n va, eh?
9: No. Bueno, jo havia...
6: En certs moments, no.
9: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual i que no és que estiguessin mal educats ni consentits ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
7: És que... I també etiquetar així sense saber, sense... Prou portes tu la teva d'això, tu de la teva preocupació i que vingui un i que et digui... qualsevol cosa.
6: És molt comú, que les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
9: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys i clar, diuen, no pot esperar la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
6: Ja.
9: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare.
6: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res, perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
9: Jo els meus s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
6: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat o que... no? O que els veiem diferents.
7: I és potser més relaxat.
9: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
6: sense perdre'ls de vista.
7: Bueno, jo també passaré això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot. I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
9: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
6: Els parcs, ens els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
9: jo
6: ho visc així. Sí, sí.
7: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
6: O sigui, això també algú... ho has sentit?
7: Sí.
6: No, és que al final has de fer com... no sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
9: Sí.
6: No? I llavors, quan són adolescents, van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
7: Algú tenen.
6: Algú passa allà.
7: Bueno. Digues, continua. Bueno,
6: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
9: Sí,
6: han fet que estiguin, que et recolzin?
9: L'entorn familiar ha viscut... bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
7: haguessis pogut parlar amb ella.
9: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'X Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'X Fràgil.
6: A veus.
9: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà-mà de l'X Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
6: Sí, sí.
9: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet la meva... el meu procés. I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
7: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
9: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
6: No.
9: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen
7: moltíssim. Clar, ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
9: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja de ser així, suposo.
7: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
9: No,
6: perquè al final has de fer més dolç, no?
7: Sí.
6: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
7: Sí, i llavors dius, doncs, bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
9: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen, que se s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
7: Maria, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
9: Sí, sí.
7: Els deuen de conèixer molt quan s'enfaden o el que sigui, no? També,
9: és que amb ells no s'enfaden.
7: No, veus?
6: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors deuen tenir una altra relació amb els avis, sí, que amb els pares.
9: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí. Sí que s'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga, i això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè jo ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oye, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
6: Ja.
7: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
6: bueno, fa mal, no?
7: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
9: Exacte. Sí.
7: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu d'allò, i la meva es va quedant sol. Sí. Pues lo mateix. Sí. I també s'han adonat en compte.
9: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
6: amb persones iguals.
9: Sí. Sí, sí.
7: També van a Paris, no?
9: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem, i aquí perdem una mica de contacte.
6: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
7: No, perquè nosaltres ja sabem conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, allà a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
9: Que s'ho van passar superbé.
7: Sí, sí, sí. Tots van ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més?
9: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo dic, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport. I això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, i tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge, i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
7: Organitzar la cosa per poder fer... tot
9: sempre
7: això.
9: Ells són com al centre, i doncs si tenen entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
7: Sí.
9: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
6: Tingueu.
9: Suposo que, bueno...
7: Mireia també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues lo que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà, per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
9: Sí. I el que també deia ara que comentava, que rereguarda, ja tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
6: Ja.
9: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vols ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, hem descobrit que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
6: I fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
9: Sí.
6: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
7: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
6: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
9: Ah, molt bé.
7: Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny en avió i a l'altre lado del mundo.
6: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
9: Sí,
6: és que no podem marxar ni un cap de setmana. L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
9: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
6: Has de viatjar tu sola.
9: Sí, ja està clar.
6: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
9: Sí, sí.
6: Aquí, a una hora amb cotxe,
9: sí, sí. Hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
7: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
9: Sí.
6: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agobies, doncs ja està.
7: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar, i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, doncs
6: exacte,
7: el mateix. Bueno, continua.
9: Bueno, no, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
7: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
9: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra, i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport escènic fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
7: sí,
9: i pots anar.
7: Sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
9: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
7: no
9: fa amb ella,
7: no saben
9: què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
6: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
7: Sí, a mi també m'ho van preguntar.
6: I dic,
7: bueno,
6: m'ho
7: van preguntar ella.
6: I, sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
7: Pobre.
6: I dic, no. I diu, doncs no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
9: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut. relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funciona.
6: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
7: No hi ha.
6: Però sí, es fan dones, sí. No? Sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, sedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
9: No li posaria res.
6: No, la seden, la seden.
7: Ah, sí, ja s'ha de dormir.
6: Sí.
9: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
6: Els tràmits.
7: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
9: Doncs, me sumo.
6: Sí, sí, el tema dels
7: és
6: tràmits
7: acabada.
6: És horrorós.
9: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
6: Fins que tinguis un paper no té res.
9: Així va ser la resposta de la
7: Núria. Paper, els papers dichosos i els informes i tot.
9: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anat a ordinària, a una escola amb CIA, i després vam valorar que no, la Selva, a l'institut, allò no estava preparat per ells. La nostra casa, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
6: Sí, sí.
9: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i em va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i que en acabar em va dir gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa, tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor, havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen a una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
6: I és més fàcil que
7: de la STO, que és el que té la Mireia i la Ona Estel.
9: Que això és una loteria.
7: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és STO o SOI, però bueno, és igual.
9: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha confet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
6: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades, que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
9: Sí, aquell home l'ha evitat.
6: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
7: I que no volen escoltar, perquè l'empatia l'agafa si escoltes, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
6: Totalment.
7: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar i ja està. Cada uno...
9: I són la majoria.
7: Molta gent.
6: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes,
7: sí,
6: que li va dir: em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
7: sí.
6: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com: oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
7: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
6: Oi, sí,
7: i...
6: que
9: cert.
6: Es necessita, no?, això.
9: Sí,
6: quan estàs passant un dol...
9: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, també vosaltres vau destinar tot un capítol, sí, més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
7: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acaba la setmana, sembles... Jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara, que ja no ens toca, que ja tindríem una miqueta de descans.
6: Sí. Una mica d'aire.
7: Sí. Pues no.
6: Sí.
9: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur, jo... No era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir: vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres.
7: Sí.
9: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
7: sí,
9: i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
7: Sí, no, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
9: Tinguem salut. Física i mental.
7: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, i és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més.
9: Sí.
7: Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
9: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
6: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina a l'últim programa, el de les pors, no? Sobretot pensar ara... Amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà.
9: Sí,
6: per això no ho sap ningú.
7: Ja.
6: Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
7: No.
6: I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap.
7: Sí.
6: Vull dir que
7: jo
6: a vegades penso perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
7: Sí, exacte.
6: Llavors...
7: Perquè si d'aquí 4 dies ja no existim.
6: Ai, senyor.
9: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
7: Sí.
9: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten. I a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
6: Sí,
9: carai, això no s'ho planteja ningú.
7: No. No, és que és això. Qui no li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
9: que és normal.
7: És normal.
6: Qui s'ho planteja? els polítics, per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No, sur, no és benefici... No és... Sí, sí. No? No et surt a compte.
9: No surt a compte.
6: Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no doncs, surt a compte.
9: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
6: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
9: Sí, sí.
6: De tant en tant.
7: També fem...
6: Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, sí. Plorar també està bé.
7: També va bé.
6: Que
7: sí.
6: jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
9: Sí, sí, veritat,
7: sí, va bé. Sí.
6: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
7: Pues bueno, sembla que...
6: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves de dol, del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
9: És molt interessant.
6: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol per

0: de l'estiu passat. És un gen AP2M1, AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
1: Clar, nosaltres aquí la X fràgil som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas,
0: són les dues úniques, sí. Les meves filles.
2: I jo, en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
0: Mira, diagnòstic.
2: Ara d'aquí uns dies tornem a veure si li fan alguna altra prova, però no tenim.
0: Però bueno, per sort, parlem la mateixa llengua, però, no? Exacte, encara que no tinguem la mateixa afectació.
1: Tot és molt
2: que ens passa el mateix.
1: Sí. Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: Sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
0: I és allò de, veus com no és mal educada, veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare. Exacte, sinó sí. Que és que hi ha un diagnòstic, també va bé per això. Bon, en fi, pues, Mònica,
2: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
0: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
1: Sí.
0: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
1: Gràcies, no, vosaltres.
0: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
1: Molt senzill, així molt... Bueno,
2: clar, doncs resumit,
1: com la vida.
2: Sí. Sí, doncs. I resumit i explicar tantes coses, doncs bueno, que és difícil.
0: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
1: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem en aquesta lliga.
0: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
0: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
0: Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
0: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: tarda 10. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
3: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança. Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
2: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la Llei de Nets, que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
4: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
2: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
1: Notícies en xarxa.
5: Som l'Arela i la Núria i estàs escoltant
6: Pecat Original,
5: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
6: Un bon coti, però de safarejos sucosos, i en aquest cas de la història de l'art. Autors que no es poden veure, males lectures de quadres famosos, o per què no, cancel·lar artistes.
5: Avui, Ariadna, ens posem sèries i parlem del que hem batejat com la història d'amor, el diari de Noa de la història de l'art, o el que és el mateix... Una història d'amor molt tòxica.
6: Crying in Italian.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Ens posem profundes avui, amigues. Toca parlar de relacions tòxiques.
2: He de dir que el capítol d'avui és bastant dual, Ari. Per una banda tenim a una dona empoderada, valenta i un toc de random, el que s'anomenaria com boja, no m'agrada dir-li així, però literalment és una tia molt random. És molt random.
1: És que el del toc, o sigui, molt toc. Molt random.
2: Sí, molt empoderada, molt valenta i molt random, exacte. I per altra, tenim una relació toxiquíssima amb un pavo que a mi em cau malament.
1: A veure, estem parlant de la Marina Abramovic i l'Olai. Una història, podríem dir, més tòrbia que bonica.
2: Per mi sí.
1: A mi em recorda una miqueta les vibes de High School Musical, Troy Bolton, Gabriela Montes.
2: Sí, el Troy no el vaig arribar a odiar.
1: Jo tampoc, però...
2: No el vaig arribar a odiar. Llavors no els puc comparar, en el meu cas. Potser no us estan sonant els noms, però segur que tots heu vist aquest vídeo alguna vegada i sense saber el motiu, inclús heu plorat.

0: Els feelings d'aquest vídeo són tope de forts.
1: No sé si tu veies vídeos de YouTube de Dulcinea Studios, que eren els, o els posaven a l'hormiguero, tipo, ¿qué harías si te reencuentras con el amor de tu vida después de 5 años? Aquest vídeo era totalment aquestes vibes.
0: Pues que començava la veu en off i ja ploraves.
1: Exacte. Llavors, no sé una mica tu com quan el vas veure o què recordes?
0: Jo recordo veure aquest vídeo a la història, o sigui, a l'assignatura d'història contemporània a la carrera, i eren les 9:30 i jo plorant, xaval.
1: És que almenys tu tenies una mica de context. En el meu cas, el vam veure al bar de la facultat. Recordo plorar, però literalment no sabia ni qui era ni què estava passant, però és com el sentiment allà i dir, ostres...
0: És que és fora. És fora.
1: Parlem una mica de qui són ells, els protes d'avui, els nostres, això, la Noa i el... no sé com es deia l'home.
0: Ostres!
1: El diari de Noa.
0: És que ell és el Noa.
1: Ah, ell és ella.
0: Ell, o sigui, el diari de Noa és el diari d'ell.
1: Ah, ostres! Pues,
0: què?
1: Núria!
0: Núria!
1: No,
0: o sigui, vaig a buscar... Diari de Noa.
1: Estic flipant. Jo la Noa pensava que era ella.
0: És que ara potser m'estic patillant, però crec que no.
1: Sonajes, diari de Noa.
0: No. Vale.
1: Ah, perquè Noa va mac.
0: Efectivament. I exacte. Vale,
1: Ali
0: sí.
1: Hamilton.
0: Això. L'Ali.
1: Doncs,
0: cert.
1: Val, l'Ali seria la Marina Abramovic, val? Parlem una mica de qui és la Marina. La Marina és, perquè us fa una idea, la dona més coneguda a nivell de performance, i les seves obres efímeres arriben a xifres molt elevades de cotització en el que seria l'art contemporani.
0: Efectivament. De fet, és una icona femenina i el 2017, fort.
1: Fort.
0: El 2017 va començar a comercialitzar macarons.
1: Fins aquí tot toc.
0: Vale. Sabeu què són? És un dolç francès així, que és com una medalleta. Llavors, total, que són de diferents gustos i ella ha comercialitzat un amb sabor a Marina Abramovic.
1: O sigui, el punt, de tenir alguna cosa amb el teu gust.
0: Narcisista, una miqueta.
1: Home, random. Jo la denomino un random, però a què sabe una persona? O sigui...
0: És com, què té gust al pa, no?
1: Exacte, o sigui, pues no
0: se sap com definir.
1: Llavors deia, més random, més empoderada, valenta. Valenta per què? Perquè la tia fa unes performances on posa el seu cos al límit i on sobretot el dolor. O sigui, li encanta experimentar amb el dolor que pateix el seu propi cos.
0: Lo que evitem nosaltres?
1: Exacte. O sigui, de fet, una de les més conegudes de les seves obres, no? Al final, Ariadna, explica's. Vull dir que estan allà en una sala...
0: O sigui, de fet, hi ha una que...
1: Està a una sala i ha tot d'eines perquè li facin mal.
0: Ah, exacte, efectivament. És que dic, ostres, hi ha moltes.
1: L'he pillat desprevinguda. A veure si havia estudiat.
0: Hi ha una... És que,
1: s'ho sap.
0: Hi ha una altra que semblant. Perdó. Llavors, hi ha una que està ella amb una taula i tot d'eines, tipus unes tisores, un ganivet, un bisturí, no sé què, com si anessin a fer una tortura medieval. I que tu, com a persona random que va al museu o va a aquell lloc a veure la performance, podies agafar qualsevol d'aquelles eines i fer-li mal.
1: És fort. Però és que tot per ella. O sigui, ella
0: o sigui, podria haver mort
1: això,
0: aquell
1: exacte.
0: Dia. És com...
1: Aquell entre molts altres de coses que ha fet i que us animem a que cerqueu i busqueu, però és random. O sigui, que algú digui, ai, vaig a experimentar amb el meu propi dolor. Feu-me el que vulgueu.
0: És que jo, que a la mínima que em fa mal al cap és ibuprofeno.
1: Literalment, vés a córrer, saps, abans, no sé. Vull dir, no sé.
0: Totalment.
1: Llavors, tornem a la Marina i m'agradaria parlar una mica de la relació que va tenir amb la Lady Gaga, val? Ens situem, any 2010, al MoMA, la Marina fa una performance bastant coneguda, on seu a una cadira durant 8 hores, cada dia, no sé quants dies ho va fer, i la gent va passant davant d'ella i es miren, literalment és així, i feelings, sentiments. Llavors la Lady Gaga diu, jo vull anar a conèixer-la, li diuen, vale, pots passar davant de tothom, i ella diu, no, jo faré cua, i quan em toqui m'assec. Llavors s'asseuen i aquí comença el que podríem dir una relació d'amistat. Què passa? La gent creia que eren bastant com antagonistes i no entenia molt bé la relació. Per mi tenen un punt de semblança.
0: Per mi em dius que la Lady Gaga és la filla.
1: Literalment. O sigui, crec que són bastant transgressores i que agraden molt als fans i per mi una mica l'art conceptual que té la Lady Gaga s'assemblaria molt al que puc veure de la Marina Abramovic.
0: O sigui, de fet, no sé si recordes, però una de les primeres aparicions de la Lady Gaga que era ella vestida amb un vestit de carn.
1: Literal, sí, sí, sí.
0: Em recorda una miqueta, o sigui, és aquest punt també...
1: Crec que és de les primeres fotos que em vaig descarregar de Google.
0: Sí,
1: eh? T'ho dic, t'ho juro. O sigui, en algun lloc la tinc por ahí, perquè era com... No, perquè va ser com... Oh my god.
0: Sí, sí, d'asco.
1: Yeah. Igual que això, els seus videoclips, jo crec que és molt... O sigui, molt diferent, però alhora per mi sí que tenen un punt en comú. Total, que les ties es fan superamigues i fan un retiro juntes, val? I llavors en aquell
0: lo
1: retiro...
0: Típic.
1: Exacte, anem a fer un retiro espiritual. Graven un vídeo. Llavors la idea amb aquest retiro era aconseguir diners, o sigui, fons per a la fundació que té la Marina Abramovic. Què passa? Que en aquest vídeo, entre altres coses, la Lady Gaga, uau, surt despullada. La gent no ha vist mai algú despullat.
0: No ha vist mai una teta.
1: Exacte. Llavors, què passa? Que al final, tot això, si busques, la notícia és Lady Gaga se desnuda, el desnudo de Lady Gaga, més enllà del que fessin o no fessin, total, que em sembla...
0: Ha ensenyat un tuillo.
1: Literalment. O sigui, em va semblar confort, perquè busques i dius, ostres, potser hi havia més suc a treure de tot això que més que estigués despullada.
0: Hi ha capes, nois, els icebergs, el mateix. O sigui, no tot és la punta.
1: Total, que tornant a l'Abramovic, dèiem, busca el dolor, portar el seu cos al límit, en aquest cas no amb l'acció performativa de la Lady Gaga, però era com un apunt que em va fer... Em va resultar curiós. I llavors també el que busca molt és com sinergies amb altra gent, amb altres cossos, formes de sentir. O sigui, li agrada molt el que és la vida i la mort. Jo crec que si... Jo crec, eh? Si... És d'aquestes persones que si pogués morir per saber què vol dir morir però tornar a viure, ho faria.
0: És com que la curiositat la mata.
1: Exacte.
0: Perdó, no, però literalment, literalment.
1: Total.
0: O sigui, en el punt d'arriscar-te que et clavin un ganivet de cop, o sigui, el que dèiem abans de
1: la
0: performa.
1: Exacte, sí. No, té aquest punt que no sabem per què li mola. Total, que la Marina per si sola per mi és perfect, però entra en joc l'Olai.
0: Pels que només ens esteu escoltant, acabem de veure un fragment de Relation in Time, aquesta performance. A priori, tot ok.
1: Yes.
0: És una de les performances més conegudes dels primers anys de la carrera de la Marina, que està morena, perdó. És que havia de fer... És que porto...
1: Oh, només
0: porto
1: he dit...
0: Amb la broma! Aquí, des d'aquí hem començat el podcast.
1: Només per no repetir, Marina li havia posat Abramovic. Ja m'ha semblat raro que hagi dit Marina sol. Pues ja, per això.
0: Perdó. Ja està. Perdoneu-me. Sorry. Això és una de les performances primeres dels anys de l'Abramovic, juntament amb el que denominem el seu company artístic, aquest Olai, vale?
1: Aquest.
0: En aquesta
1: que
0: acció...
1: Que era fotògraf, hem de dir. El xaval era fotògraf i sobretot feia fotos amb Polaroid. Llavors, quan es coneixen, comencen com a fer les accions performatives i ell també s'encarrega una mica de fotografiar el que passa.
0: Que bonica, però... en veritat, haig de dir, aquesta part.
1: Veus? És que el diari de Noa, perquè la gent no el romantitza, però no té res de bonic. Ara entrarem en el soc, però...
0: No, caurem aquí.
1: No, perquè quan acabem al final, l'Ari sentirà pena per una cosa que explicarem. No passa res, és la vida.
0: Ja fent spoilers. Vale. Llavors, a aquesta acció performativa veiem a dues persones, que són ells dos, l'Olai i la Abramovic, perquè ara tothom pensarà la broma, s'encadenen el cabell mutu, o sigui, com fent-se una trena, durant 16 hores, vale? I estan esquena amb esquena a l'interior d'una nau.
1: Què he de dir que... O sigui, també podeu buscar l'acció, però no és que només es facin una trena, sinó que estan com tibant un de l'altre. Vull dir que està...
0: Ah, ni ho recordava, això, veus?
1: O sigui, estan tibant els dos cabells.
0: Quina pupa!
1: Literal.
0: Buah!
1: No, vull dir, necessitats de fer això, doncs ningú t'ho ha demanat, saps?
0: 16 hores.
1: Vull dir, més que
0: res, alopècia.
1: El que m'agradaria saber és d'això que entreu, ella. O sigui, se'n va a casa i fa un anàlisi exhaustiu de dir, quan avui m'han aparegut les 15.000 persones davant meu, he sentit això i no et treu d'això, és que res.
0: És que literalment, o sigui, potser hi ha massa... És que no hi ha on explicar. O sigui, jo crec que només podria dir ho he passat malament.
1: Clar.
0: Bueno,
1: m'han passat i m'han fet cops de puny i m'han insultat. No sé, no, és que no sé què treu d'això, o sigui, literal, va, perdó.
0: Sí, és com una miqueta d'eixos, potser, eh? Molaria en plan aquí com un Freud de l'època d'anàlisis.
1: Freud.
0: No sé si es diu així, però jo crec que sí. Total, que van estar durant 16 hores així encadenats, tibant-se el cabell l'un de l'altre, provocant-se alopècia l'un a l'altre.
1: Ella té una melena que...
0: Flipes, eh? És xula, envidiable.
1: Envidiable.
0: Envidiable. Mediable Connection. Total, que quan passen aquestes 16 hores deixen entrar el públic perquè vegi l'acció. Llavors, per posar una miqueta més en context ells com a parella, ja no tant a la Marina, tu quan penses en definició hippie anys 70, lo típic de per carnaval de què ens disfressem, de hippies, vale, penses en l'Olai, o sigui, eren aquest tipus, o sigui, eren l'estereotip, per què? Perquè eren dos joves, parella, joves. Parella dels anys 70. Vivien de forma nòmada amb una van.
1: És que
0: van.
1: Tot idealitzat.
0: Amb una van Citroën, vale? O sigui, que no és una típica.
1: Per això no el suporto, Citroën. Perquè en plan junts... Uf.
0: Ja. Recorrien els camins de la ex-Iugoslàvia, que no és ni la ruta del 66.
1: No, saps? Perquè clar, estàvem a Europa.
0: Per això, ja. Detalls. I planificaven i feien obres d'art, no? En plan, dos artistes utòpics, pobres, somiadors,
1: pobres
0: enamorats...
1: Pobres en aquell moment, perquè la pasta que tenen...
0: Fins aquí, tot idíl·lic, molta droga, no? Fins que arriba el moment de la Gran Muralla.
1: Exacte. Llavors, potser si coneixeu l'Olai i la Marina, segurament també era per la història de la Gran Muralla, que és com l'altre vídeo supertípic. La seva idea dels dos era casar-se quan es trobessin a la Gran Muralla Xina. Direu, ok, vale, no, què passa? Ells volien anar d'un extrem a l'altre i en el punt mig trobar-se. Vale, això ho fan el 1988. Què passa? Que són 8 anys després de començar a intentar-ho, demanant permisos al govern xinès, pues, per poder caminar com tota la ruta i per trobar-se. 8 anys, clar, en 8 anys poden passar moltes coses. I aquí la seva relació ja es va deteriorant, però ells segueixen junts i la idea a l'arribar al final és casar-se. Llavors, aquí cadascú comença en un extrem oposat, vale? L'Olai comença a l'extrem occidental, al desert de Gobi, i la Marina comença a l'extrem oriental, al Mar Groc. Caminen, atenció, una friolera de 2.500 quilòmetres durant 90 putos dies cadascun.
0: És que ni Pequín Express.
1: Sí, 3 mesos.
0: Ni Pequín
1: Express. No, literalment, Pequín Express... Porten 7 etapes, faran 9 etapes, són 9 dies, més o menys. 90 dies, són 3 mesos caminant.
0: Sol i sombra, lluvia.
1: Exacte. Llavors, què passa? Que tu veus el vídeo i ja estan caminant per la muralla, després de 90 dies, i es troben cara a cara, i aquí, quan es veuen, posen punt i final a la seva relació tan artística com sentimental, que dius, what? I llavors, sembla que tot sigui com, ximpun, s'hi acabó i ja està. Però la cosa és bastant tòrbia.
0: Evidentment, perquè a priori dius, ostres, quina forma més rebuscada de deixar algú,
1: quan
0: no?
1: Quan a més s'anaven a casar, recordem-ho. Però no, caminen 3 mesos per dir-se.
0: Per dir-se,
1: adéu.
0: Bye.
1: De fet, el vídeo crec que s'abracen i literalment es diuen bye i s'inspiren.
0: És que crec que seria pitjor això que un missatge de WhatsApp, mira què et dic.
1: Crec que sí, perquè el patiment de... És que el dolor, és que una altra vegada...
0: Les llagues del peu, bueno, és que poc s'està parlant del tema. Total, 90 dies caminant, 90 putos dies caminant, però, o sigui, un detallet és que no anaven sols, no. Vale? Cadascun d'ells portava una traductora, remarco, per facilitar el seu viatge a peu. Pues res, que l'Olai va acabar el passeig dels 90 dies...
1: El passeig.
0: amb la traductora xina embarassada. O sigui, en vez de tornar 2 del camí, van tornar 3. Pues clar que s'acaba la relació, Núria. És que com vols que no s'acabi?
1: Però si no ho hem entès, l'Olai va mantenir relacions sexuals amb la seva traductora i la va deixar embarassada.
0: I a més d'anar a casar amb la Marina, va dir... Anem a ser pares.
1: Exacte.
0: Orientals.
1: No, el millor de tot és que primer caminen 90 dies, s'anaven a casa. Ell arriba 3 dies abans allà, perquè la pava no s'ho trobi de sorpresa, la truca. Igualment diuen, no, ara ja acabem. I per això literalment només es diuen adéu. I el més fort és que quan acaba tot això, al cap com de, no sé si 2 mesos, l'Olai es casa amb aquesta dona, a la que deixa embarassada i tenen un fill, filla, no sé el que és, filla.
0: Potser obligatòriament, ja.
1: Què passa? Tu si busques la història d'aquests dos, costa molt de trobar tot això. O sigui, tu trobaràs el retrobament al MoMA, trobaràs lo de la muralla xina i trobaràs...
0: Romàntic.
1: Sí, que la Marina era una filla de puta. Però no trobaràs el que ha passat aquí. Llavors, què passa? Van fer... O sigui, ara explicarem com tota la moguda que va haver-hi, però van fer un documental el 2017 que es diu The History of Marina Abramović and Olai, molt recomanable... I l'Olai aquí explica això i dona algunes explicacions i al final de tot diu que, clar, que la Marina l'odia. No, si vols, sereu íntims amics.
0: Si vols, et faig un petó al front, o sigui, i t'acorruco cada nit. És que, clar, mira, en fi, total, el, com deia la Núria, no? Amb què s'ha quedat la gent? Amb que la dolenta era ella. I per què era dolenta ella, suposadament? Perquè no li havia pagat no li havia pagat uns royalties, vale? Que això deu ser la moneda seva iugoslava.
1: No, tia, com, o sigui, de fer una cosa junta.
0: Ah! No sé què és un royalty.
1: O sigui, tipo els drets d'autor.
0: Ah, vale, pues
1: de fer una cosa...
0: Pues jo dic, bueno, seran yens, de cop. Bueno, en fi, seguim. Total, aquests royalties corresponien a 250.000 dòlars. Clar, ai, pues jo em pensava, bueno, igual.
1: Clar, no. O sigui, total. La cosa és que quan passa tot això, la Marina el deixa de parlar... I el Pablo li diu, no, amore, tu em deus tots els diners de totes les coses que hem fet junts.
0: L'amor lo paga todo.
1: Exacte, i al final la pava li paga 250.000 dòlars, que és moltíssim. Però fabricava macarons amb el seu gust.
0: Fort, que és un royalty, no ho sabia, nois. Bueno, endavant, seguim.
1: Bueno, busca-ho, potser no ho he explicat del tot bé, però...
0: No, perfecte.
1: No és la moneda iugoslava, d'acord? No. Llavors, què passa? Tornem, abans d'aquesta denúncia, tornem a la muralla xina. Es diuen adeu, vale? Adeu. I aspiren. I passen 20 anys, vale? 20 anys,
0: són molt,
1: repito, 20 anys, són moltíssims anys, o sigui, 20 anys. Quants anys tenies tu fa 20 anys? 8.
0: Literal, molt... Uou! Ha fet com el...
1: No tants, de 28 li restes 20, no passa res. Llavors, 20 anys sense veure's ni parlar, res de res, o sigui, zero. Llavors, aquí és on comença el diari de No, amb l'escena... De debajo de la lluvia i el beso.
0: És que pèls de punta.
1: Però sin lluvia i sin beso. A mi no em posa pèls de punta perquè penso...
0: 20 anys sense parlar.
1: Ariadna,
0: no,
1: fas
0: que tota
1: 90
0: la...
1: dies
0: sí,
1: caminant
0: sí.
1: A la muralla xina per casar-te amb algú
0: que en teoria ha sigut
1: el teu company de vida, el teu company artístic, a qui li has des tota la vida perquè tenen una altra performance, on el tio està amb un arc que se li arriba a escapar i la travessa. I quan arribes allà t'enteres que ha deixat prenyada la guia, hombre, mira...
0: No, sí.
1: L'últim que faria... És que no li pago, no, és que el mato directament.
0: 20 anys em semblen pocs. Ni royalties, ni macarons. Literal.
1: Total, 20 anys. Com és aquest retrobament després de 20 anys?
0: Ens situem, 2010. Marina Abramovic està fent la performance The Artist is Present. Uau. És que ni... Bueno...
1: És el vídeo que hem vist a l'inici.
0: Exacte. És un... Bueno, la performance es fa al MoMA i, o sigui, és un dels vídeos més populars, una de les obres d'art més populars de la Marina.
1: Jo crec que és la
0: i
1: més.
0: I jo crec, o sigui, jo crec que literalment sí que potser no és tan conegut, però jo crec que en general pot sonar haver vist alguna d'aquestes imatges.
1: El vídeo que hem vist a l'inici és aquest.
0: Literalment. Llavors, la tia va estar... És que no paren de passar-se d'intensos. Va estar... 736 hores i 30 minuts, perquè no fos, sentada immòbil davant d'una taula. Amore, o sigui, el color quadrau. Color quadrau.
1: També o sigui, per la pasta que guanya, potser jo també ho feia, però...
0: No, totalment, però bueno. Total, la gent anava passant i per torns anaven seient davant de la Marina. La Marina els atenia mirant al terra, o sigui, no mirava qui s'assentava fins que no estava assegut. I quan aixecava els ulls, es miraven els ulls amb la persona que s'asseia davant. Llavors, durant tota la performance, veiem plor, somriures, indiferència, diferents
1: que
0: emocions.
1: Que aquí és quan passa el que es troben amb l'Olai, però a destacar que no es podia moure ni per anar al lavabo. Llavors, ella porta com un vestit vermell, crec que era vermell.
0: Sí, sí.
1: I no es veu realment com la cadira, però la cadira tenia una letrina, no sé si es diu així... perquè pogués fer les seves necessitats sense anar al lavabo.
0: És
1: que també et dic infecció d'orina.
0: També, però imagina't aquí tirar-te un pet sorollós, saps o no? És com... Què?
1: Clar, menjar no sé com ho va fer, això no tinc ni idea. Sé que eren 8 hores al dia, això, si tampoc no dormia allà, però...
0: Bueno, com uns d'aquests que fan opos i d'oficinistes.
1: Exacte.
0: Vull dir, lo mateix. Total, el que passa aquí és que de cop i volta apareix l'Olai en aquesta performance, després de, com ha dit la Núria, 20 anys sense parlar-se, ni veure's, ni saber un de l'altre.
1: A mi què vols que et digui? Però se llama terrorisme emocional. No ho fas, això. O sigui, tu creus que ho sabia ella que aniria? O sigui, per la reacció no, però...
0: Hi ha moltes teories aquí també. Jo crec que veient la reacció d'ella, no? plorant, com si fos una telenovela, jo crec... Almenys vull pensar que no és pactat. Ara, segur que sí.
1: O sigui, després de la retrobada ve lo del royalties,
0: eh? Ah, ostres, em pensé que era anterior.
1: No, no, ve després.
0: Ah, pues res. Bueno, també, o sigui, val a dir que la Marina, clar, aquest, com hem dit al
1: principi...
0: És que
1: no puc parar a pensar la Marina.
0: Ja, ja. A casa també. Total, el tema és que la Marina, les obres d'art que feia eren performance, que per tant vol dir que és una cosa efímera, com hem dit al principi. Llavors, què en quedava com a resultat d'obra d'art per poder col·leccionar? No? Perquè això hi ha gent que ho col·lecciona. Pues quedaven fotos o vídeos o tal, originals. Les fotos del moment en què l'Olai s'asseu i tal són milionàries.
1: No, no, és que el vídeo, ok, o sigui, realment posa els pèls de punta.
0: Sí,
1: o sigui,
0: si no saps el context, inclús sabent-ho, també.
1: Inclús sabent-ho, sí, perquè és com, ostres, però... No sé, o sigui, a ella se la veu plorant.
0: Sentimientos encontrados.
1: Sentimientos encontrados, sí. Tampoc el bateria, però jo l'Olai no em cau bé, ¿vale? Què passa? Hi ha el del royalties, ¿vale? La moneda de Iugoslava segons l'Ariadna, però el 2017 fan aquell documental i es perdonen, ¿vale? Llavors, aquí és on expliquen una mica tot el que ha passat a la seva història i què passa? Que al març del 2020 l'Olai pues, mor de càncer.
0: És que...
1: I la Marina doncs, fa pública una emotiva carta on deixa constància de lo important que va ser ella en la seva vida i sobretot en la seva carrera, que és maco, però...
0: És que, literalment, saps les típiques parelles de que s'estimen molt però que no poden estar juntes? Perquè tenen formes de fer
1: o sigui,
0: tòxiques...
1: Pots estar...
0: Tenen
1: formes,
0: exacte, en plan, perquè en principis i en coses així no són compatibles... Pues lo mateix. Llavors, o sigui, bueno, una mostra de que a vegades estima o està molt enamorat d'algú, a vegades no s'hi val, no?
1: O sigui, per mi poden acabar bé, no en tinc cap problema amb això, però ja. O sigui...
0: Sí, no sumaven, no. Arrestaven.
1: Exacte.
0: I cabells, sobretot, perdó.
1: Necessitem saber què penseu d'aquesta història. Mireu, sobretot, les performances junts. Mireu la de la muralla xina en perspectiva que el tio va fer el que va fer i mireu la retrobada. I llavors, a partir d'aquí, doncs, deixeu-nos els vostres comentaris que on podem llegir, Ariadna.
0: Exacte. Ens podeu fer arribar les respostes vostres a través de les nostres xarxes socials, que és @pecatoriginal, vale? I això us deixeu els comentaris que us llegim.
1: I recordeu, com sempre, si no sabeu de què va el tema, doncs us ho podeu inventar, feu córrer la veu i acabareu fent doncs, un safareig d'una història i tindrem coses a comentar aquí al programa. Adeu!
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç del seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat s'assumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i s'assumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
3: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
2: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar-la a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 7.
1: Són les 7.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
4: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
3: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
4: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
6: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins ha trobat el seu cos. I vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
3: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
4: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Ana Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
7: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
4: Enguany destacant estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
3: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
8: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
9: Ens semblava que un programa que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
3: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
10: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al minut 15 de la primera meitat, el resultat és de 4-8 pels blaugranes.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
3: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
12: Bona tarda, Maria. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem repassant les incidències. Per exemple, aquest accident que ha passat ja fa estona a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, l'accident d'un camió. La Nacional continua tallada en aquest punt, en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, com et deia, tallada, alguns problemes de trànsit, aquesta Nacional 340, al Vendrell i en sentit nord. Més a prop de Barcelona, tenim un accident a l'autopista del Vallès, a la C58, a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit. Ara ja hi ha cua de gairebé 4-5 quilòmetres. Entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes, C58, s'ha complicat el trànsit d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. I també tenim un accident a l'autovia A2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit Barcelona, retencions de quilòmetre a quilòmetre i mig. Acabem a la ciutat de Barcelona, i és que també tenim complicada la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, i també és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
4: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
3: Anna Ruiz.
1: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
13: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
1: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
5: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
14: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
1: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
3: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
4: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
3: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista, això sí, al Senat.
4: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
15: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
4: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
3: Encara amb el president Sánchez, la Junta Electoral Central hi ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
4: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
4: La troballa arriba 11 dies després que les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
6: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
4: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
3: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
4: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el condol i escalf a la família.
3: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
16: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
17: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
16: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
3: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga dels lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
4: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
7: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
4: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
3: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
4: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estarà vigent durant 11 mesos.
3: Carina Bellvé.
18: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
19: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
20: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
18: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
3: Entre les reaccions de la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertur, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
4: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Maria Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
3: I la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat s'assumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
4: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
3: Ràdio Tortosa, David Benito.
8: La plataforma Ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
21: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
8: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brenca a sumar-s'hi.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: La patronal PIMEC ha abordat els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant les transformacions tecnològiques i productives.
4: La trobada ha reunit quatre exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu.
3: Esther Minguell.
22: Els exconsellers d'Educació Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó han reclamat la necessitat de revisar la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació Esther Niubon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
23: Especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial. Per això tenen sentit doncs espais com aquest, perquè permeten identificar aquests objectius que són compartits, construir consensos sobre com volem que sigui el futur de l'educació a Catalunya.
22: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
3: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
4: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
3: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
4: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
3: Encara en territori, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
4: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
3: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
24: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, a estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
25: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
24: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
3: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícola als conills.
4: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
3: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
4: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius l'han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
3: En cultura, avui arranca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalan Washing, de Pere Seda.
4: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 2:15 de la nit.
3: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
9: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, la signaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
3: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75ens Premi Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades amb gairebé 1.400. En David Navarro n'està fent el seguiment. Bona tarda.
10: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
3: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica, que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. A Ràdio Ona, Maria Aceituno.
11: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
12: Aquest any hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que en ser 40 països, això és un altre rècord. Això vol dir doncs que el festival cada vegada té més amplitud quant a territoris on està introduït.
11: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
1: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al descans el resultat és d'11-20 favorable als blaugranes. En dic a Memi Ludovic Fàbregas, autors de 4 gols cadascun, com a màxims golejadors de l'equip català. En futbol masculí, el Barça ha començat a preparar el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Betis amb la gran novetat de Rafinha, que s'ha tornat a exercitar amb els seus companys després de les molèsties que va patir durant l'aturada de seleccions. Per la seva banda, l'Espanyol vol recuperar el camí de la victòria contra l'Atlètic de Madrid, que ve de guanyar els darrers 4 partits, mentre que els blanquiblaus només han sumat un dels últims 9 punts possibles. Dues categories per sota, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
5: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria, o sigui que bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. Equipats que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes, és un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
1: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en directe en català. Els World Skate Games es viuran a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. Encara amb la vista posada en els World Skate Games, a partir de 8:15, és a dir, d'aquí a 4 minuts, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins s'enfronta a Xile en els quarts de final de la competició. Els de Pere Vàries són clars favorits en l'encreuament i si guanyen s'enfrontaran a l'Argentina o a Itàlia en les semifinals de demà. I un darrer apunt en bàsquet, Maria, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la lesió de Pep Busquets, que presenta un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre.
6: Moltes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gómez als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
13: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: nit sigui diferent.
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
3: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Dolor Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
5: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
1: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podeu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
7: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
8: Ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
1: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
9: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al descans, els blaugranes tenen el partit encarrilat, tal com indica l'11-20 del marcador. Dicam Emi, Ludovic Fàbregas, amb 4 gols cadascun, són els màxims golejadors del Barça.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: I a continuació obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
1: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
12: Bona tarda, Maria. En general sembla que vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Ja està baixant aquest volum de trànsit, però encara tenim algunes incidències a comentar. Per exemple, que continua tallada per l'accident d'un camió, la Nacional 340, la zona del Vendrell, en sentit nord, en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a l'autopista C32, la del Garraf. Encara parlem de problemes a prop de Barcelona, a la C58. Teníem un accident, ho hem comentat, a tocar del Nus d'entrada a Barcelona. En principi ja està resolt, però encara hi ha aturades, també està 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Per tant, la C58 que continua carregada d'entrada a Barcelona. I també comentàvem aquest accident que continua a l'autovia 2 al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona i ara ja parlem d'una cua d'un parell de quilòmetres. Per tant, es complica un pèl el trànsit en aquest punt de l'autovia 2 entre el Bruc, Collbató, en sentit Barcelona, i és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Jordi Fortià.
3: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
1: Anna Ruiz.
0: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
13: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
0: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
4: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
14: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
0: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
3: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
1: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
15: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
1: Encara amb el president Sánchez, de la Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
3: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesa.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
5: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
3: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
1: I mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami, i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
3: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família.
1: Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
17: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida, però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
16: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
1: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos.

0: Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
1: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que, de fet, vostès en són corresponsables.
2: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
3: Entre les reaccions a la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertura, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
4: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Marian Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, ha dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
3: I a la plataforma Transdignes de les Terres de l'Ebre, Priorat, se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
4: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
3: Ràdio Tortosa, David Benito.
5: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
6: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
5: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
4: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp de futbol del municipi on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
3: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Itona, al Segrià.
4: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball d'acord amb els procediments habituals.
3: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'estat del planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
8: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
9: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
8: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i una part superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
3: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícoles conills.
4: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
3: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
4: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió.

0: A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
1: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
0: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
1: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
2: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, a estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
3: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
2: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
1: En cultura, avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalan Washing, de Pere Seda.
0: El concert inaugural, Terra de Guapes, anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
5: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
4: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75ens Premis Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades. En David Navarro n'està fent el seguiment.
6: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
1: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació, tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica, que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. Ràdio Ona, Maria Aceituno.
7: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
8: Aquest any hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir, doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quant a territoris on està introduït.
7: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al minut 15 de la segona meitat el resultat és de 16-29 favorable als blaugranes. En futbol masculí, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
3: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com al vocal i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria. O sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. Equipàs que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes. És un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
2: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. El 9FM, Marcel Puig.
4: Els grups de show gran i petit del CPA Tona competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
5: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
4: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
5: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts.
4: Ara els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
2: I encara amb la vista posada en els World Skate Games, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins està jugant ara mateix als quarts de final del Mundial contra Xile. A 10 minuts pel descans, els de Pere Vàries guanyen per 1-0 gràcies a un gol de Marc Grau. En cas de victòria, demà jugarien les semifinals de la competició o bé contra l'Argentina o bé contra Itàlia. I acabem els esports, Maria, actualitzant el resultat del Barça d'handbol, que continua guanyant per 17-30 la pista del Dinamo de Bucarest en un partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga de Campions.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 7 i a 7:45 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 8.
0: Estàs...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fons municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que expiren ja, li expiren les llicències actuals. Com estava previst, Comuns, Republicans i PSC han aprovat aquesta mesura. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia.
4: Un 60% de les llicències estan en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
3: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí, que evita el tancament definitiu i podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació de la roba obertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït en el maleter d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví, que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.
5: Donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11 o des de iVoox a l'hora que us convingui aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
6: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
7: Jutgessa.
6: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
7: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
6: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
7: No, en el meu cas jo no ho soc. El meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors vam anar estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu. O sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
6: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
7: No tots som de la mateixa branca.
6: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans. Bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
7: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
6: branca.
7: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
6: I com es deia el mas?
7: És Can Leio.
6: Can Leio.
7: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o diferents massos que podien pagar mossos.
6: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
7: En el cas de la nostra família va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
6: I va anar a Barcelona.
7: Va anar a Barcelona.
6: Què feia? De què va treballar? Allà?
7: Doncs va començar, en aquells moments era venenoli, allò que es deia venenoli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia a oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
6: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
7: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
6: Tu vas néixer en el 1960.
7: Sí.
6: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que el naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
7: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
6: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
7: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
6: Amb aduanes.
7: A consignataris.
6: A consignataris.
7: De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors en allà doncs, vaig treballar tota la meva vida.
6: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
7: No.
6: No vas anar ni a les monges ni a l'institut.
7: Jo no.
6: O sigui...
7: jo no. Les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar, bueno, a treballar, i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
6: Però aquí ja no venies per estudiar.
7: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
6: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
7: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era la plaça Sant Jaume, uh-huh. I eren una escola de monges, i després d'allà doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola del carrer Portaferrissa.
6: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
7: Van ser a Barcelona, sí. Van ser, el que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig... vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors, és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
6: Sí.
7: O sigui que no...
6: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
7: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
6: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves, si vas fer alguna feineta o vas entrar directament al port.
7: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era el segon de batxillerat, no me recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al port de Barcelona. I treballava i estudiava.
6: I com vas anar per allà?
7: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
6: Sí, sí, una feina d'administrativa.
7: 42 anys.
6: En què consistia la feina?
7: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrries, que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on t'estigui. Quan dic carrer, és sí, una explanada.
6: Sí.
7: Eh?
6: Sí, és una via, vaja.
7: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris, hagin de moure
6: els menys possibles.
7: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt, bueno, a mi m'ha agradat molt.
6: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
7: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
6: Sí, tots els que figuren i no peguen cop.
7: De Madrid, sí. Val? Perquè era, diguem, un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, en mecanització... En quant a tot.
6: Clar, és que el tenir competència ho tens de fer bé.
7: Home, ho has de fer bé i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
6: I on estaves tu era més d'exportar que no pas... O les dues coses.
7: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi quan hi havia crisi aquí i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca. Sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
6: Pels que no hi estem en el port,
7: sí.
6: La sensació que es té és que és un ambient molt dur,
7: sí.
6: Amb vagues potents,
7: sí.
6: Amb gent que... baralles bastant constants.
7: Sí.
6: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
7: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o a les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys, que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula, que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver sobre la taula i es contractava la gent, tu, tu, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo.
6: Sí.
7: Poses, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa i llavors en allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
6: Perdona, jo això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
7: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària pues, seria un gruista i tots els altres que potser... Pues, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa no estic al dia, però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors eren molts diners, es cobrava molts diners i eren persones abans, ara no, ara hi ha gent jove i preparada, amb poca, no vull dir cultura, però amb poca, no sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren, estic parlant de fa molts anys, un estibador doncs, podia tenir 3 famílies i a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per lo que havien treballat aquell dia, doncs a lo millor et feien fer 3 sobres per 3 famílies diferents. O sigui, era un món...
6: Perdona, quan dius 3 famílies, què vols dir? Una persona havia repartit els diners a 3 famílies.
7: Una persona tenia 3 famílies. Pues 3 senyores i 3 fills... Oi, 3 fills. 3 senyores i fills amb cada
6: fills
7: senyora.
6: Amb cada una. I això era habitual?
7: I era... Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
6: bueno, Sí, sí.
7: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
6: Bueno, no, però ja és la història, no és prehistòria, això.
7: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones persones competents, amb estudis, i amb... però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual...
6: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
7: Eren uns sindicats molt bèsties perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells... Sí, era un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar, com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida.
6: Era impossible.
7: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... Bueno, són molt... molt unificats, o són molt una pinya molt grossa.
6: I la relació d'aquesta gent més manual amb els d'oficines i amb els...
7: Era mínima. Era... I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
6: Estrangers, la majoria?
7: Estrangers?
6: Sí, o sigui, no eren...
7: No, estrangers no, tots d'aquí.
6: Eren locals.
7: De la Barceloneta gairebé tots.
6: Sí, o sigui, eren... No, clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
7: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
6: No, no, és allò que...
7: A més de pares a fills, llavors va haver-hi un, en un moment donat, que no, no recordo l'any, van entrar dones, o sigui, dones, vull, em refereixo filles, però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors... No, ara no sé si potser que ja hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot la
6: sí, sí.
7: Està mecanitzat fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
6: I et jubiles?
7: Bueno, vaig passar tots els anys allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena soc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
6: Sí, sí, els anuncis.
7: Els anuncis, i... tots sí. Els anuncis, edictos i etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud, perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
6: Sí, això no hi és.
7: I van passant els dies i no hi ha manera... I ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir. Ha de passar pel ple de l'Ajuntament. El ple de l'Ajuntament em va donar confiança i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
6: I el, com es deia, el Vinyals?
7: Va ser l'anterior a la Gemma.
6: Ostres, sí que fa temps que...
7: Sí, sí, perquè jo sí, realment sí. Ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 8 o 9.
6: El ser de substituta era voluntària i sense cobrar.
7: Totalment, era... Totalment, o sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh?
6: Aleshores no corresponen amb el sou.
7: No, és totalment voluntariat, però bueno, és molt satisfactori.
6: Vas tenir de fer algun curset, algo de fonaments de dret o algo?
7: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta signatura de registre civil, o sigui, era signatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no, tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
6: Sí, els casaments s'han acabat.
7: Sí. Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
6: Sí, va haver-hi unes oposicions.
7: Bueno, una convocatòria.
6: Una convocatòria.
7: És una convocatòria... I llavors el mateix, els mateixos passos, passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
6: I això va ser molt recent, en el 2025.
7: El 2025, sí, la gent m'hauria de morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. O sigui, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
6: sí.
7: És...
6: Sí, sí.
7: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
6: I què va canviar?
7: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta fer o es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
6: sí, sí,
7: posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. Sí, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
6: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
7: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que, bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? Bueno, això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei de la 1/2025 i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
6: Però en canvi heu guanyat altres competències.
7: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè el que... O sigui, primer de tot que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
6: Oficina judicial
7: al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
6: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
7: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorga unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
6: i un resultat incert.
7: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per amb dues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada perquè... Els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
6: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
7: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges que la paraula som lego. Nosaltres som jutges lego. Un jutge lego és jutge.
6: Sí, sí, però no,
7: però
6: té,
7: no té una formació,
6: judici.
7: No té una formació de amb aquesta, sí, sí, matèria. Sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació. I jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
6: O sigui, videoconferències a l'hora de... de resoldre conflictes.
7: Videoconferències vol dir que si tu t'envien... tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de Pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora, has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors, el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i testimoni.
6: Sí, que ha de validar que ho estàs dient.
7: Amb una pantalla, de manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno. També et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49... tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
6: Perdó, el 1800...
7: Sí, 98.
6: El que sigui, això és quasi, quasi tant com municipis hi ha.
7: Hi ha 947 municipis.
6: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona, Granollers, deu tenir més d'un jutjat de pau.
7: No, Barcelona, Granollers no tenen jutjat de pau.
6: No en tenen.
7: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
6: Val.
7: Els jutjats de pau estan en els municipis, doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui, tenen una oficina o un jutjat de pau.
6: Sí, sí, perquè hi ha volum de casos.
7: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors, aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau, que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre diversos i es diu una associació.
6: O sigui, sí, sí.
7: Casaments. Vale?
6: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
7: Sí. Sí, a mi la primera.
6: Sí.
7: A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
6: Sí, sí.
7: Ha passat un any i de moment...
6: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
7: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu com a mínim un de les dues persones que es casen.
6: Sí, sí.
7: Una vegada fet tot l'expedient, llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar, o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió, es pot casar en el notari, o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen, i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament. I l'Ajuntament cobra. No sé el que cobra, però poc, però cobra.
6: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
7: sí,
6: o al museu...
7: O en el jardí del museu, o el que sigui. Cobra una petita part, però cobra.
6: Suposo que amb això dels casaments Deu haver molta sànec, totes.
7: Sí, de... sí.
6: Gent que no es presenta?
7: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que a la millor a pocs dies del casament ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois, anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven, un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, anar a la sala és petita, acaben unes 20 persones i normalment el que es casen doncs, es poden pujar a dalt al meu costat i tal. I portava un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
6: Es veia venir.
7: I anava vestit igual que ells.
6: Hòstia.
7: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa... espectacular.
6: Sí, sí, sí, que era important per ells.
7: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portant allà com amagadet, però va haver un moment que el gos va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altra era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional de la població d'on eren ells amb els... i feien, sí, sí. Feien molt d'oig. Bueno, hi ha moltes anècdotes, és realment ens han tret la competència que donava llum,
6: la divertida, sí.
7: Donava llum a la nostra feina.
6: També hi ha qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
7: No ha passat mai. És una sala molt austera. És una sala molt austera. Jo els dic que poden posar música on, i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música o sobretot els parlaments, perquè es pensen, en realitat, es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors dic, bueno, doncs ara podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna... sobretot parlaments inesperats o improvisats que donen molt de rotllo en aquell moment, doncs,
6: parlaments per part de familiars o amics o, que
7: sigui. O entre ells que són en aquell moment, que són improvisats, doncs treuen molt de si.
6: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
7: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatjar per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
6: Has anat a llocs molt freds.
7: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb... érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. M'és igual l'edat, m'és igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors en allà es crea un clima de tots, no ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge, em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina. Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
6: Tens una filla que ara ja és mare.
7: Tinc una filla i un fill.
6: Sí, i tens nets.
7: I tinc un net.
6: És això.
7: Sí.
6: I què tal, això, de ser àvia?
7: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia... Jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una... No em torno boja pels nens. Llavors em vaig pensar que... Bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, quasi tal, quasi qual... Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang. Com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé. Però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps, el Damià és el Damià i l'Helena és l'Helena.
6: Sí, sí, ha adquirit un...
7: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena. I després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
6: I mira, quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tenis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
7: Quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir ping-pong, sí. Perquè si li dius tenis taula adquireix ja una rellevància que no la vull.
6: Sí, poses una distància.
7: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tenis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé. Sempre m'ha anat molt bé.
6: Tens un germà actor?
7: No, un cunyat.
6: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
7: A mi no m'agrada.
6: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present,
7: sí,
6: a molts actes.
7: Sí, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules o ha fet, i l'acompanyem sempre, però tema teatre a mi no em va gens. M'agrada com a espectadora, però no com a actriu.
6: M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar un dia, va, fem una cosa...
7: No, que va, soc tímida. Soc sí, tímida, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
6: Tens alguna frase que facis servir molt com a lema? Allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar...

0: no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
1: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. O jo, per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
0: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
1: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec que em torni a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés, o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida i, bueno, estic pletòrica. Si vols que t'ho digui, estic pletòrica.
0: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
1: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
0: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
1: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més, o que no hi ha... que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves, i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
0: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
1: Ha sigut molt plaent, la veritat.
0: I ja està. Ui, de fet, és... ja va acabant.
1: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, perquè no...
0: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals, jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula és la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent-ho de jutgessa
1: de pau? Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
0: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast de e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer perquè ja l'Ajut Tècnic de Manel Calvet i la Ràdio Televisió es va iniciar en el Nas de Cardedeu i de moment té continuïtat aquí davant de qui us ho estan llegint o dient que sóc en Xavier Navarro.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. Així, el pacte estableix que, a més de Podem, Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar es presentin en una candidatura electoral unides amb dues circumscripcions a Canàries. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que en una sola papereta d'esquerres es pot anar i és possible en plenes negociacions per intentar, recordem-ho, que aquest model s'estengui arreu de l'Estat, malgrat el pacte d'Esquerra Republicana i Podem, per sumar forces en solitari de cara a les eleccions estatals del 29 de novembre. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats el 4 d'octubre. Avui s'ha confirmat, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat commocionada avui per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones han participat en el minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. L'alcaldessa de Granollers és Alba Barnosell.
3: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
2: Per cert, que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquest cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i vespre. Les previsions afectaran principalment la meitat est de Catalunya a partir del migdia. Durant la tarda els xàfecs podran anar acompanyats de calamarsa, sí, intensos a l'interior, al prelitoral i al litoral, i al vespre tendiran a concentrar-se a la costa. Es preveu un màxim de perill de 3 sobre 6 amb probables operacions de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. I una nova incidència a la xarxa de telecomunicacions ha deixat a municipis de la Vall de Ribes, el Ripollès, sense telefonia mòbil ni internet. Alguns indrets, com Campelles, s'han quedat sense servei des del migdia d'aquest dijous, mentre que d'altres, com Planoles, poden operar en companyies, però no depenen del senyal telefònic de Telefònica, però tampoc tenen fibra òptica. I el Festival Temporada Alta estrena aquest cap de setmana l'espectacle de Líric, una revisió de l'obra de Cyrano de Bergerac amb 6 músics i 5 intèrprets que assumiran els rols d'actors per explicar l'argument d'aquest clàssic dirigit per Jordi Portí amb obres de Puccini, Verdi, Mozart o Donizetti.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: veu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N amb la incògnita sobre com es presentaran les formacions a l'esquerra del PSOE. De moment, Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. El pacte estableix, a més de Podem, hi ha Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar. Es presenten una candidatura electoral d'unitat amb les dues circunscripcions. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que una sola papereta d'esquerres és possible, tot plegat amb, recordem, plenes negociacions sobre aquest model perquè s'estengui a la resta de l'Estat. I és que els partits polítics disposen fins demà a les 12 de la nit per registrar davant l'administració electoral les coalicions electorals que hagin acordat de cara a aquestes generals. Això ho estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral, la LOREC, que atorga un termini de 10 dies des de la convocatòria dels comicis per comunicar aquests pactes. Demà també hi ha previst el Consell Nacional del PSC per aprovar llistes de cara a les eleccions. Ja sabem el candidat dels socialistes catalans a Barcelona, que és Jordi Hereu. La Federació de Girona ha aprovat aquest dijous Marc Laumà i Gael Rodríguez com a caps de llista per la demarcació al Congrés, als diputats i al Senat, respectivament. I està en marxa el lliurament de la 75a edició dels Premis Planeta en una gala a la Fira de Montjuïc. Aquesta edició del premi ha batut rècords. És la 75a. El guanyador s'emporta 1 milió d'euros i el finalista 200.000. Allà hi ha el nostre company David Navarro. Bona nit.
3: Bona nit. D'aquí a mitja hora coneixerem el nom del guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Dels 1.424 manuscrits presentats, 9 han arribat a aquesta gala. Una nit que ha començat amb els discursos del president del grup Planeta, José Cregueras, i del rei d'Espanya, Felip VI. Tots dos han lloat la importància del guardó a l'hora de fomentar la lectura. Tot plegat al recinte número 1 de la Fira de Barcelona, que s'ha hagut d'habilitar pel gran nombre de peticions per assistir a la gala del 75 aniversari del Premi.
2: Moltes gràcies, David. Doncs haurem de continuar atents a veure qui són els guanyadors. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i al vespre. Les precipitacions afectaran principalment la meitat est de Catalunya. A partir del migdia, durant la tarda, els xàfecs poden ser intensos. El nivell de perill és de 3 sobre 6, pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyat de tempesta i calamar-se.

0: repassar els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del Rock and Classics, aquest programa que, com és habitual, mira enrere per a tornar a escoltar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. I és que és un plaer, com sempre diem, mirar enrere i seleccionar aquestes grans cançons. N'hi ha moltíssimes. I avui us portem un programa amb un suport o amb un format una mica diferent. Nosaltres acostumem a fer, doncs, a nivell tan privat com públic, diferents iniciatives, entre les quals hi ha un bingo musical, per exemple. I és molt divertit, doncs, poder fer qüestions a l'audiència concentrada en una sala o en una plaça d'un poble per a poder fer una endevinalla, no? A veure quina és aquella cançó que està sonant i marcar-la en un cartró a moda de bingo. En lloc de números hi ha noms de cançons i d'artistes. Doncs avui us proposem això. Recuperarem alguns dels guions fets darrerament en els últims bingos musicals i farem el mateix exercici per veure si descobriu quines són aquelles cançons que us proposarem. Començarem amb un cantautor nord-americà que als anys 70 va tenir moltíssim d'èxit. Aquest és probablement el seu tema més conegut, sonava des d'un disc publicat a principis d'aquella gloriosa dècada dels 70. Una cançó molt bonica, que no us podem dir pas quina és, l'haureu d'endevinar vosaltres. Això sí, demanem als que escolteu aquest programa de ràdio i podcast que no utilitzeu el Shazam, perquè si no, no tindria tanta gràcia. Aquesta és la proposta que us portem avui aquí, al Rock and Classics.

sembla una cançó preciosa. Molt simple, però ben enregistrada i amb una lletra fantàstica. Per cert, el resultat d'aquest bingo musical el podeu descobrir a través de la meva web, que és bit.ly/barcelona-italia-tarragona.lugo-yugoslavia/esteve-llop-blog. Aquí podeu trobar tot el llistat de la música que us punxem avui. Per cert, aquesta cançó que estàvem escoltant es va fer una versió en català. Era l'any 1994 quan des de Ses Illes es feia aquesta versió.

Bé, després d'aquesta curiositat, seguim amb una altra proposta, en aquest cas amb música nord-americana, amb un dels grans de la música soul que va triomfar als anys 60 i, sobretot, als anys 70. Però va morir molt jove l'any 1983, si no recordem malament, en 40 anys d'edat, a causa d'un forceig entre el seu pare i aquest personatge amb una veu inconfusible que va tenir, doncs, diversos problemes amb les drogues que van portar al final de la seva vida d'una forma abrupta, evidentment no desitjada per ningú, i molt d'hora. Ens va ser una llàstima perquè ens va deixar orfes d'un regnat que ens va marcar molt, sobretot, com us deia, als anys 70.

0: Una veu única, amb un to de veu inconfusible, que fins i tot s'ha arribat a samplejar amb molta música house, per exemple. Aquest inconfusible. Se'ns escapa pràcticament el nom, però no us el podem dir, perquè estem fent aquest exercici d'estil bingo musical, en el qual nosaltres anem fent propostes, us anem punxant alguns temes, amb la intenció que vosaltres pugueu descobrir, pensar quina cançó està sonant, sense utilitzar eines com el Shazam, que són molt interessants, però que traurien la gràcia a aquest exercici. Seguim amb més qüestions, fent més propostes musicals aquí al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Anem a fer ara un passeig per Irlanda. Aquesta és una de les bandes irlandeses més grans, encara en actiu, fent grans gires i esdeveniments en format concert, sobretot realment impressionants. I aquest és el seu disc més conegut, publicat el 1987 amb la producció de Brian Eno.

0: ho aneu enganxant, això, sabeu de qui es tracta, evidentment, és molt senzill, eh? Una de les cançons i un dels discos més sonats dels anys 80. Seguim amb aquesta mateixa banda, seguim a Irlanda, anem més enrere en el temps, però, i anem a inicis d'aquella dècada dels 80, quan aquest grup va començar a sonar, amb cançons que tenien, doncs, molta vigorositat. Aquesta és una cançó que començava un dels primers discos d'aquesta banda irlandesa. Amb aquesta caixa de ritmes inconfusible, el bateria d'aquesta banda és realment increïble.
1: Rock and Classics.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim a Irlanda i amb la mateixa banda, perquè la temptació és molt gran, perquè tenen grans cançons. Aquest un exemple d'aquelles coses incomprensibles que passaven fa anys, quan hi havia cares bé molt xules, temes molt bonics, que no apareixien a discos. Aquest és un exemple. Des d'aquesta mateixa banda, des d'Irlanda mateix. Una cançó molt potent.
0: Rock and Classics.

Que us estàvem explicant, això de les cares B, ben curiós. Tu pots tenir cançons molt bones, però no hi caben al disc, això és el que passava abans. I on es posaven? Doncs a les cares B. De vegades, per omplir les cares B, es feien cançons doncs, de menys qualitat o més instrumentals, versions remixades, etc. Però en aquest cas es tractava d'una cara B que no va entrar en aquest disc oficial d'aquesta banda irlandesa i en canvi va aparèixer com a cara B. De fet, també us donem una pista més, l'any següent de la publicació d'aquest disc d'estudi va aparèixer un disc que era una mescla de cançons d'estudi noves amb cançons enregistrades en gira, en concert, i en aquest cas aquella cançó sí que sortia en aquell disc amb la versió en viu, que també és molt interessant d'escoltar. Seguim encara a Gran Bretanya amb un parell de temes més d'una altra banda molt més contemporània a nosaltres, més jove i que malauradament va desaparèixer després de la mort de la seva cantant ja fa alguns anys. Un dels temes més coneguts dels anys 90.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Bingo musical, estem fent repàs a aquestes cançons que nosaltres en ocasions doncs organitzem aquesta vetllada popular, tant pot ser a nivell públic com privat, on proposem escoltar una sèrie de cançons i cal endevinar de qui es tracta, quin és el títol de la cançó o una combinació d'aquestes dues informacions per acabar fent una línia en una butlleta i aconseguir algun premi. Avui no hi ha premi, però senzillament que pugueu tenir la satisfacció de descobrir quina és aquella cançó que està sonant i podeu descobrir els resultats a la web bit.ly/EstevaLlopBlog. Aquí podeu accedir fàcilment i trobar-ho. Bé, seguim a Irlanda encara uns moments més per a seleccionar una cançó d'aquesta banda irlandesa que ens donarà pas després a una cançó de més a prop de casa nostra, cantada a més en català. Una cançó que parla de records. I precisament penso que aquesta és la gràcia de la música, també poder anar enrere en el temps escoltant algunes melodies boniques i algunes veus i sons que vam escoltar fa molt de temps. Aquest és un exemple dels anys 90.

una veu única, inconfusible, que era capaç, doncs, de pràcticament murmurejar algunes paraules amb un to molt baix i, en canvi, doncs, pujar i començar a cantar, com hem escoltat en la cançó anterior, amb molta més potència. Bé, com us dèiem fa uns instants, ara tornem ben a prop de casa nostra, en aquest cas anem a València, amb una banda que jo no coneixia fins fa alguns anys. De fet, quan em van donar a conèixer aquesta formació, acabava de dissoldre's. I és una llàstima perquè feien música molt interessant. Aquest és un disc que sonava, doncs, fa una mica més d'una dècada. En aquest cas té la col·laboració d'una vocalista femenina i té aquesta banda de corda que fa que aquest tema tingui alguna cosa especial, sobretot també si tenim en compte que la seva música en general és molt més moguda i combativa que no pas aquesta balada.

anomenat a la Gran Bretanya amb una de les bandes més famoses de tots els temps. L'heu de conèixer, ben segur. És que, si no és així, anem molt malament. Una cançó divertida, infantil, però que es va fer molt, molt popular. Anem ara a l'actualitat, amb un disc d'una banda britànica molt coneguda dels anys 90, que el 2023 traia aquest disc.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Vinga, musical al Rock and Classics, us portarem alguns programes en altres setmanes on us fem aquesta proposta. Seleccionar algunes cançons, fer alguna presentació sense dir ni nom de cançó ni nom d'artista, i després doncs podeu anar a la nostra web bit.ly/EstevaLlopBlog i aquí podeu veure els resultats d'aquestes cançons que us anem punxant. Seguim a la Gran Bretanya i ja acabem el programa d'avui amb aquesta cançó que, recordo, batalleta personal, la vaig escoltar per primera vegada en una botiga de roba. Després escoltarem una versió feta molt recentment per una de les bandes més grans del Regne Unit.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 2. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.